0: de la contingut de la trobada i reclama tenir en compte la comunitat educativa. La paeria de Lleida ha aprovat la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. És un dels punts de la nova ordenança de civisme que ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. Una associació musulmana, però, ja ha denunciat que ho recorrerà a la justícia. Ara Colau es planteja ser candidat a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. Fons de l'entorn de l'exalcaldessa de Barcelona confirmen que ha rebut la proposta i que estaria disposada a tornar a la primera línia política per ajudar a evitar un govern de dreta i extrema dreta. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes. Se'ls ha de substituir un cargol del sistema de direcció. Els models afectats són el Seat Ateca i Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. Els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. I també l'Audi Q3, fabricat entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Llibertat amb càrrecs i sota fiança de 80.000 euros per a la parella de l'arquitecte Josep Juanpere. La dona va ser detinguda dimecres de Madrid acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte.
1: Esports. Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. Mbappé s'ha retirat lesionat en el Turquia 0-França 1. El davanter del Madrid s'ha retirat amb dolor al genoll esquerre tot just després de fer el gol. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat tot el partit. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena, el Palau Blaugrana. Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del líder, el Palma Futsal.
0: Pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si ve diumenge, estarà més ennuvolat. Salutacions, us informa Carola Gil. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sainz-Beaja.
2: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Maria Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Agustín Duy.
3: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
4: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
2: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al matí de Catalunya Ràdio.
6: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, y a ver si los trae todos.
2: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urbagestión volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge. Però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori governat pel PP es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. El sindicat de llogateres exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los

0: indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització llogater. El sindicat ha convocat una manifestació aquest dissabte a Madrid, Carme Alcarajo i Alicia del Río, portaveus.
1: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
2: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
0: Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria i que es posarien els pisos a la venda. Molts llogaters havien anunciat que no podien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social, encara que els donessin una opció de compra. I la PA ja pronosticava que hi hauria gent que acabaria desnonada. La Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat, és una de les llogateres afectades. Ella va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca el va cedir a un banc. Finalment, l'habitatge va acabar en mans de Blackstone, amb qui va formar el lloguer social. Oferir lloguers socials era una obligació a Catalunya fins que l'any 2024 el Tribunal Constitucional ho va tombar.
3: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no a un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
0: Un centenar de llogaters sí que han pactat la compra del pis amb Blackstone quan se'ls acabi el contracte. En una entrevista al Catalunya Nit, el professor del Departament de Dret de la UPF, Jordi Bonsoms, ha explicat que l'empresa s'està retirant del mercat català.
4: L'estratègia a Catalunya és intentar veure si també es pot desfer d'Anticipa, que és la gestora d'actius, per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris.
0: Es calcula que Blackstone és propietària d'uns 5.500 pisos de lloguer a Catalunya.
5: 3Cat Info.
0: El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits menys Vox s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau d'on, malgrat la poca concreció, ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Niubó.
6: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
0: La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, per dos confien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
7: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
6: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
0: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
8: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
0: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ha avisat que la cosa va per llarg.
6: Difícilment en una única legislatura es pot fer, per tant que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
0: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la nova ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Julià Albacar.
9: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Félix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. destaca que la prohibició més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
10: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta violència és civisme i convivència.
9: Esquerra i el Comú hi han votat en contra, i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va quedar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà. Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política i s'obre a ser candidata a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms claus per reformar la candidatura. Fons de l'entorn d'Ada Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i ho condiciona el fet que les converses entre els partits avancin i es defineixi, segons ha dit, un front ampli d'esquerres. En aquest escenari, Colau diu que se sentiria responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin a Espanya. Els rumors del seu retorn s'han disparat aquesta setmana amb el vídeo que va publicar a les xarxes pressionant sumar perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
11: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
9: I també ha aparegut en una manifestació a Barcelona per aturar un desnonament. Fa 3 anys que Ada Colau està apartada de la vida política. No hi ha tornat des que va perdre les municipals per a l'alcaldia de Barcelona. Ara és presidenta de la Fundació Sentit Comú, vinculada al seu partit, els Comuns. En clau econòmica us expliquem que Seat, Audi i Volkswagen conviden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tàrraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. Igualment, rebran l'avís per portar el cotxe al taller als propietaris dels Audi Q3, que han estat fabricats entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Un milió dels cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres a la resta del món. Volkswagen reconeix que sota certes condicions, després de molts anys d'ús i per l'exposició a la sal de la carretera durant l'hivern, es pot produir un desgast per corrosió en el cargol de subjecció del sistema de direcció d'aquests models. El grup automobilístic assegura que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller per tal de substituir aquest cargol. Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. El gestor ferroviari assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF, que haurien estat atacats prèviament. La pàgina web del gestor d'infraestructures no funciona, però sí que ho fa la de Renfe. L'acció no ha tingut afectació en la circulació de trens. I el govern espanyol obre la porta a ampliacions futures del corredor mediterrani. El responsable encarregat de la infraestructura se suma a les veus que ja ho reclamen. La propera afectació per a la seva posada en marxa serà d'aquí a uns mesos a les Terres de l'Ebre. Anem a Tortosa, Jordi Barranca.
12: El corredor mediterrani ha d'estar acabat del tot l'any 2030, però ja es pensa en les necessitats d'aquí a dues dècades. Josep Calabuig és el comissionant responsable d'aquesta infraestructura.
13: Este corredor és un corredor que ja que ficarem en marxa, que tenim un marge amb les obres que tenim probablement per a més de 25 anys per a poder anar funcionant, però si l'interès se concreta i comença a utilitzar-se massivament, evidentment, segurament en un termini de 20-25 anys tindrem que pensar en noves millores.
12: A mitjans de l'any vinent hi haurà noves incidències, en aquest cas el tall total entre Tarragona i Castelló.
13: Aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. I puc dir que s'han fet assajos ja per tal de veure en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible.
12: El grup de pressió empresarial Fermet és un dels que també reclamen ja l'ampliació de la infraestructura.
5: El temps. Dani Ramírez.
14: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia, de nit més o menys es mantenen. Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nubulositat. Però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4-5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte. Per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dos dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i curiosament tampoc hi ha boira baixa, una cosa típica ara al setembre al peritoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa a diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure alguna gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Una família es pot estalviar un 20% del que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu un informe anual de l'OCU que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. L'estalvi pot ser de 1.300 euros, una xifra que encara pot ser més gran a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una lectura en positiu.
15: La buena noticia es que hay muchas posibilidades de ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
0: Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i pel que fa a ciutats, Cerdanyola i Barberà se situa entre les més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota la inflació.
15: Esto es una subida quizá menos acusada que otros años, pero es que esto es una subida sobre subidas. En los últimos 5 años, el consumidor medio, una familia, tiene que pagar por la misma cesta un 40% más. Es decir, la inflación que sufre esa familia en particular es brutal porque los salarios no están subiendo obviamente en ningún porcentaje.
0: Els productes que més es disparen són els frescos, la carn i el peix. I encara en clau econòmica us expliquem que la factura del gas es podria disparar el mes que ve. L'1 d'octubre toca fer la revisió trimestral dels preus regulars, l'anomenada tarifa d'últim recurs, l'atur. La tenen contractada 3 milions de consumidors a l'Estat. La més habitual és la que inclou el consum de la cuina, l'escalfador d'aigua i la calefacció. L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que la factura passarà de 50 euros al mes de mitjana als 76 euros mensuals a causa de l'encariment del gas als mercats internacionals per la guerra de l'Orient Mitjà i l'augment de demanda de cara a l'hivern, segons explica la seva portaveu.
16: El sistema de calcula de l'atur se está modificando. En el último trimestre ya aumenta el peso del denominado gasto estacional, que representa cerca del 47% del coste total del aprovisionamiento. Por tanto, en esta medida vamos a ver que se va a incrementar la factura final del consumidor.
0: Dimarts que ve està previst que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet de mesures per compensar els efectes del conflicte de l'Iran, però no s'han avançat quines inclouran ni si afectaran el gas. Durant l'inici de la guerra d'Ucraïna es va aprovar limitar temporalment l'increment de la factura del gas natural. Mentrestant, a Europa, el comissari d'Energia ha demanat que aquest hivern els edificis públics limitin la calefacció. Vull que els ministres d'Energia europeus, a través d'una carta, on es mostra preocupat per les baixes reserves de gas, admet que
9: la situació és difícil, tot i que diu que no hi ha risc per als països europeus de que es quedin sense subministrament. Per això els convida a prendre mesures extraordinàries. Les més de 56.000 persones que cobren les pensions no contributives a Catalunya notaran a partir d'ara un augment mensual de més de 50 euros. El primer pagament, a més, inclourà amb efectes retroactius les pagues des de principis d'aquest any. La Generalitat ha optat per no reduir aquest complement, tot i l'increment estatal, i d'aquesta manera les persones beneficiàries podran percebre fins a 853 euros al mes. Ho explica el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
17: Amb aquest canvi el que volem és blindar el complement de la Generalitat perquè no torni a baixar i garantir que l'augment de les pensions arriba íntegrament a les persones que més necessiten. I parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
9: Això suposarà a la pràctica un increment al voltant de 70 euros al mes respecte al 2025 si es té en compte l'augment estatal i el complement català. Més coses. Després de les de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pérez n'ha sortit en llibertat amb càrrecs i haurà d'ingressar a presó si no abona en els propers 3 dies una fiança de 80.000 euros. La dona estava detinguda per la suposada relació amb la mort de l'home el 26 de desembre a Baqueira. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Viella, Sofia Cabanes.
18: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li han posat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Mentrestant, el jutge li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país. Si no ingressa a l'import, per tant, haurà d'ingressar a presó. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
9: Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir aquest divendres el fisioterapeuta lleidatà investigat per presumptes agressions sexuals a diverses pacients. Ja s'han denunciat fins a 9 casos i s'espera que en els propers dies augmenti el nombre de víctimes. Lleida, Júlia Albacar. L'home de 30 anys ha tornat a quedar detingut després que hagi pujat fins a 9 el nombre de dones que han interposat una denúncia per suposats tocaments durant les seues sessions. Ha comparegut també este mateix divendres davant del jutge que n'ha decretat llibertat amb càrrecs perquè cap de les parts ha demanat presó provisional. Està investigat en diversos delictes d'agressió sexual i segons els Mossos d'Esquadra, en els pròxims dies encara podria pujar més el nombre de víctimes. L'home va quedar detingut per primera vegada la setmana passada a Juncosa, a les Garrigues, tot i que les víctimes són de diferents localitats.
19: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic del conjunt gironí, Quique Álvarez, s'ha mostrat satisfet pel resultat.
20: Jo li dono importància haver guanyat avui perquè crec que ens ha donat embranzida i ens ha donat ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, doncs, bueno, ens fa aquest ànim d'afrontar el partit a Mallorca, que en teoria, doncs, bueno, no vull dir que... Però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la Lliga, doncs amb més ànim.
19: Álvarez ha hagut de fer un 11 per circumstàncies perquè tenia fins a 10 baixes, 6 jugadors convocats amb les seves seleccions i 4 lesionats, dos d'ells, Estuani i Ferran Beltrán, d'última hora. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta.
5: 3CAT Info.
19: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0 França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi Flick.
1: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de... Bueno, pues de Barcelona, de la manera en la que corona por mí, del interés y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
19: La selección española sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit. Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar en contra seva el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Encara parlant de competicions internacionals, la Generalitat treballarà perquè el Camp Nou sigui la seu de la final del Mundial del 2023. Així ho ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
21: Nosaltres el que volem és donar-li molt, molt clar a tu, tant a la FIFA com en aquest cas ara mateix a la comissió interministerial la que jo formo part a Madrid, com a la Federació Espanyola, com a la ministra, pues amb molta claredat que el millor escenari és l'Spotify Camp Nou.
19: Seguim amb futbol. A la Lliga F aquest dissabte a les 12, Badalona rep el Granada a Palamós en directe per Esport 3 i el Barça visita el Logroño a 4:45. Aquest partit el podrà veure per TV3, un partit en què destaca el retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria. La jornada de la Lliga F arrencarà l'Espanyol diumenge visitant el Camp del Deportivo. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Sergio González, autor del segon gol dels catalans, ha lamentat el resultat i ha fet una crida a l'afició de cara al pròxim partit dimecres contra l'Oparrulo.
22: Tenim un altre partit aquí a casa i l'oportunitat de redimir-nos. Llavors, l'equip crec que està bé, seguim sense perdre, o sigui, tampoc ha de ser això ara una catàstrofe. Però bueno, el dimecres a per totes, a fer que el Palau segueixi sent un fortí i l'objectiu ara ja no pot ser el ple de victòries, però sí que pot ser no perdre cap partit del Palau, així que anem a per la victòria.
19: Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del Palma Futsal. A l'embol, el Barça ha debutat en victòria a la Superglob, al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. I en bàsquet, aquest dissabte, comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 de la tarda a la pista del Bilbao.

0: us hem explicat durant la primera mitja hora de l'informatiu, el govern espanyol negocia contra rellotge amb Junts un nou decret d'habitatge i confia que es pugui aprovar dimarts al Consell de Ministres. Els de Puigdemont posen com a condicions la prohibició de desnonaments en pisos de fons especulatius i desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. També és notícia que hi ha hagut poques concrecions en la primera presa de contacte entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del PIB en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. I que l'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. A partir d'ara us explicarem que Xi Jinping tanca el viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. També passarem per França, on aquest divendres el papa ha començat un viatge oficial de 4 dies. Des de la seu de la UNESCO a París, Lleó XIV ha demanat que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. Ja anirem a la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que entra en la recta final amb una clara candidata a la Concha d'Or, la britànica Tender Loving Care. I en esports que destaques, Biel Canella?
1: Doncs que el Girona ha guanyat 2-0 a Montilivi i l'Albacete amb gols de Bel Ruiz i Van de Vick, que Mbappé s'ha lesionat en el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid s'ha hagut de retirar amb mal al genoll esquerre.
0: Ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si ve diumenge, estarà més ennuvolat. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge a fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sanlleja.
2: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentim Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Agustín Duy.
3: Crec que seria una bona notícia per a tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
4: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
2: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al matí de Catalunya Ràdio.
6: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, y a ver si los trae todos.
2: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urba Gestión volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge. Però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori, governat pel PP, es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. Mentrestant, la compra-venda de pisos a Catalunya s'està frenant, sobretot els de segona mà. Segons les últimes dades de juliol, la compra d'habitatges ha caigut prop d'un 7% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, tot i que és la segona xifra més elevada per un juliol. En total s'han venut més de 10.000 pisos, segons l'Institut d'Estadística. És la sisena baixada en el que portem d'any, tot i que a finals d'any sempre hi ha un repunt de les operacions immobiliàries. L'any passat es van tornar a superar les 100.000 compres de pisos, cosa que només havia passat el 2007, abans de la crisi, i el 2022.
6: L'economia espanyola manté la bona evolució. Ha experimentat un creixement del 0,7% al segon trimestre d'aquest any respecte al trimestre anterior. Això és una dècima més que en els primers tres mesos de l'any. En termes interanuals, el PIB ha augmentat entre l'abril i el juny un 2,6%, el mateix que el trimestre anterior. La principal contribució del creixement continua sent la demanda interna, sobretot el consum familiar i la inversió. Per sectors, tots menys l'agricultura i la ramaderia han crescut, els que més, la construcció i els serveis. El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits menys Vox s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on malgrat la poca concreció ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Nubó.
7: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
6: La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiat, dels Comuns.
8: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
9: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
6: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
10: Mantenir la consellera Nubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
6: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en la cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Nubó ja ha avisat que la cosa va per llarg.
7: Difícilment en una única legislatura es pot fer, per tant que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
6: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la novena ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha quedat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
12: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta relança és civisme i convivència.
11: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va quedar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
6: Un centenar de persones s'han concentrat a Tavernes de la Valldigna, al País Valencià, per condemnar la doble agressió racista que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les agressions va ser a un noi magrebí i va quedar enregistrada per testimonis sense que ningú hi fes res, i l'altra a un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pinya amb els familiars de les víctimes. Així ho expressava en Mohamed, germà del noi senegalès.
13: el meu germà simplement va tropeçar en un d'ells i d'ahir li se va propinar una punya des de darrere, malgrat que va acabar amb la mandíbula trencada. Tota aquesta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonic. Això donarà, marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
11: Amb l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i amb l'altra la família es planteja presentar-ne. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. Més coses. El Congrés inicia els tràmits per sancionar la diputada del PP que va exhibir un esprai de gas tedra a l'hemicicle, Ana Vázquez. La mesa de la cambra debatrà dimarts que ve l'obertura d'un expedient que, segons consta l'òrgan, pot comportar des d'un advertiment fins a la suspensió temporal de la congressista. Després de l'expulsió de la dirigent del ple, un assessor del PP va buidar l'esprai a uns lavabos del Congrés i això va derivar en el desallotjament de diverses zones de l'edifici i l'atenció mèdica de 12 treballadors pels efectes del gas. En clau internacional, Xi Jinping tanca el seu viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. Anem a Washington, Oriol Serra.
14: En general, la visita de Xi Jinping a Washington ha servit per a suavitzar les diferències entre els dos països en aspectes geopolítics, si bé aquests només s'han tocat a porta tancada. Parlem de temes com Taiwan o l'Iran. Donald Trump ha reconegut que han parlat de l'Iran, però no ha entrat en detalls, i ha sabut que Xi li hauria suggerit que es torni a la taula de negociacions. Sobre Taiwan, la Xina vol que els Estats Units en quedin al marge i en cap cas en reconeguin la independència. De cara a la galeria, però, tot han estat gestos i bones paraules. Les últimes, aquestes, mentre Trump i Xi prenien el te.
15: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
16: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
14: Donald Trump i Xi Jinping es van veure fa 4 mesos a Pequín, però aquesta ha estat la primera visita d'estat d'un president xinès als Estats Units en una dècada. A partir d'ara caldrà veure si la nova treva comercial i l'esperit de cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial realment funcionen de manera positiva. Xi Jinping va dir dijous que la competència ha de ser constructiva i aquest divendres que la coexistència ha de ser pacífica.
11: 5 persones han mort en 2 atacs russos contra Kiev aquest divendres, segons fonts oficials ucraïneses. A plena llum del dia, un dron ha impactat contra un aparcament a prop d'un edifici d'oficines i ha deixat 4 morts i 7 ferits. Hores abans, la matinada, un altre dron ha provocat la mort d'un noi de 14 anys, ha ferit 30 persones. També hi ha hagut 3 morts per una acció ucraïnesa a la part ocupada de la regió de Zaporizhia, al sud, segons fonts russes. També hi ha hagut atacs a infraestructures energètiques. El president rus, Vladimir Putin, ha dit que volia reprendre les negociacions amb Ucraïna després de les eleccions, però els atacs ho van impedir. El papa Lleó XIV demana que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. Ho ha fet des de la seu de la UNESCO a París, durant el primer dels 4 dies en què el Pontífex visitarà França. En aquesta primera jornada s'ha reunit amb el president Emmanuel Macron, ha visitat la catedral de Notre-Dame i l'estadi Saint-Denis, on ha presidit una vigília de pregària multitudinària davant de 80.000 joves. París, Isabel Galí.
17: La visita de Lleó XIV a la UNESCO ha estat simbòlica. És la institució fundada per actuar en favor de la pau a través de l'educació, la ciència i la cultura. I el seu auditori, Robert Prevost, ja ha estat rebut amb un llarg aplaudiment i els seus valors humanistes hi han ressonat de manera especial, fins i tot quan el papa ha alertat dels perills de la intel·ligència artificial.
18: La paradoxa s'ha fet cada vegada més evident. Mentre s'atribueix intel·ligència als sistemes computacionals, ens costa reconèixer la dignitat inalienable de les persones humanes, les vides de les quals es jutgen segons el criteri de l'eficiència i quan es considera que ja no són productives, són rebutjades i descartades.
17: Piau XIV tampoc s'ha estalviat una crítica als líders que comencen guerres reals o virtuals en nom de la llibertat.
19: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
17: Juntament amb la recepció del matí amb el president Macron, aquesta ha estat l'etapa més política del seu viatge a França. A la tarda, 300.000 persones, xifres del Vaticà, l'han aclamat pels carrers de París fins a arribar a Notre Dame, on ha celebrat unes vespres amb els cardenals, bisbes i membres del clergat. Daniel Ramírez.
20: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia, de nit més o menys es mantenen. Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nubulositat. Però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4-5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte. Per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i curiosament tampoc hi ha boira baixa, una cosa típica ara al setembre, el prelitoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa a diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i Nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure alguna gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs de tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem sent. 3CAT Info.
17: Les greus inundacions del mes d'agost a Coma-ruga al Vendrell han accelerat les obres per recollir i evacuar l'aigua de pluja que estaven previstes per d'aquí 13 anys. La solució que s'ha consensuat és construir un emissari marí que enviï les aigües de manera ràpida cap al mar i eviti el seu estancament pels carrers d'aquest barri marítim. Corresponsal de Baix Penedès, Montse Genó del Dom.
21: L'Ajuntament del Vendrell ha explicat que aquest nou emissari marí es construirà sota l'estructura del port de Coma-ruga i del seu camí d'accés. Així s'aprofita una obra ja construïda per excavar-hi per sota i posar un tub col·lector que permeti que l'aigua marxi a més velocitat que actualment. L'alcalde del Vendrell és Kenneth Martínez.
22: Per generar aquestes pendents, a banda dels dipòsits que ja vam anunciar que construirem, doncs també ens recomanen que provoquem més corrent que corri l'aigua a través d'un emissari submarí, aprofitant l'existència del propi port que ens permet d'una manera fàcil allargar un tub fins al fons marí.
21: El passat 22 d'agost l'aigua de la tempesta va quedar estancada durant hores perquè els carrers estan al mateix nivell del mar o menys. En previsió a més pluges torrencials freqüents, l'Ajuntament ha decidit assumir aquesta obra i en tot cas, paral·lelament, demanar finançament via subvencions.
22: Sabem que és un problema històric, però els problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva.
21: Ara s'haurà de fer un detallat estudi cartogràfic, licitar l'obra i es podria començar la tardor que ve.
17: L'òpera Aida de Verdi amb la soprano Anna Netrebko al capdavant del repartiment ha inaugurat aquest divendres a la nit la temporada del Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena nova presidenta, Helena Guardans. Ens ho explica Marc Ruiz.
23: L'òpera Aida de Giuseppe Verdi. Aida és una esclava etíope a la cort egípcia i Rabanés és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aida és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entrin en guerra. L'argument també toca molt de prop la directora escènica d'Aida, Shirin Neshat, iraniana, resident als Estats Units i que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. L'escenari brutalista permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra.
1: i introdueix uns interludis amb sacerdotisses o soldats que afegeixen tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. Tot i que Verdi era fill del romanticisme, per tant, hi veiem una guerra idealitzada amb la glòria i l'honor com a valors indubtables. Neixat, això sí, li dona la volta i la transforma en un tom pacifista, fins i tot en l'espectacular fragment per a cor, glòria a l'Egipto i la marxa triomfal, que en aquest muntatge, per contrast, sonen terrorífics. Parlava la presidenta del patronat del Liceu, Helena Guardans Cambó, títols com el d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
3: Crec que si volem atraure també nous públics, no hem de deixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents.
1: Anna Netrebko, que interpreta Aida, ha demostrat un cop més per què els grans teatres del Paral·la busquen per inaugurar temporades. A més de la seva veu, amb gran projecció, aguts trepidants però rodons i gran control de respiració, aquesta nit ha transmès en la vessant actoral i ha emocionat quan ha cantat O Pàtria Mia el tercer acte.
4: Tresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: La 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià entra en la seva recta final amb una clara candidata a la Concha d'Or, la britànica Tender Loving Care. Les produccions catalanes no estan entre les favorites. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
24: Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a cuidados intensivos, és una defensa punyent dels serveis públics, sobretot els d'assistència, tant a nens i joves com a avis abandonats. El director Mike Lee, igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant i, a més, Lee ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor en diferència de tota la secció oficial a competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Concha d'Or com a homenatge. A tot això, el debut de Jesse Eisenberg és la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que per compensar-ho vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Marques Grode i la japonesa Muyoi Nohito també tenen opcions d'entrar al palmarès i pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta el premi a millor protagonista per El mal padre, a 5 minuts més li podria caure algun premi menor i Sanz sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte ho sabrem.
5: El meu espai Imagina de Barcelona s'ha inaugurat aquesta setmana amb una exposició inèdita que permet, entre d'altres, visitar en realitat virtual projectes mai construïts d'Antoni Gaudí. La mostra, titulada Codi Gaudí, reuneix recerques primeres sobre l'arquitecte a la seu de Mediaprop. Montse Mas.
25: La proposta, que combina art, ciència i tecnologia, és el fruit de prop de 20 anys d'investigació al voltant de com dissenyava l'arquitecte i està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya.
26: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar.
25: El punt fort de la mostra és l'experiència immersiva que permet recórrer edificis de Gaudí que mai es van fer realitat, com l'hotel Attraction projectat per a Nova York o la font monumental pensada per la plaça Catalunya, que el comissari ha proposat a l'alcalde de Barcelona que estudiï construir-la.
26: Ja li vaig fer, és una broma però seriosa, de dir, escolta, és un projecte que ha sigut capaç de saltar 120 anys, avui dia més fins i tot serviria de refugi climàtic, hi ha prou informació com per fer-la amb una fidelitat i amb un rigor. Tinc la sensació de que això ha d'anar a fons a construir-se perquè jo crec que val molt la pena.
25: L'exposició emmarcada en l'any Gaudí es podrà visitar a la capital catalana fins a finals de gener i després viatjarà a ciutats com Montreal o Xangai.
5: L'Acadèmia Goncourt ha exclòs aquest divendres l'escriptor canadenc d'origen haitià Tennyson Orelien de les nominacions al Premi de les Lletres més prestigiós de França per les sospites d'haver utilitzat la intel·ligència artificial en la seva exitosa novel·la C.T.S. Humoguí. Segons l'acadèmia, l'objectiu d'aquesta decisió és enviar el missatge clar que no avalen ni consenten de cap manera la creació de textos generats amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. El cas es va destapar quan un compte anònim d'X va acusar l'autor d'haver fet servir aquesta tecnologia per escriure gairebé de manera íntegra la novel·la. Un diagnòstic en què també han coincidit després de diversos estudis d'investigadors i periodistes reputats. L'escriptor es defensa dient que el llibre el va començar a escriure abans de la irrupció de la IA i que parlarà públicament quan la situació s'hagi calmat. I l'escriptor de Palestina, Adania Shibli, presenta aquest dissabte a la Setmana del Llibre en Català la seva última novel·la, Engany, que s'acaba de publicar en català i castellà. A través de la història quotidiana de dos joves palestins, una noia universitària i un jove que ha estat empresonat, teixeix un retrat íntim de la violència sota l'ocupació i com van perdent la terra, la dignitat i la identitat. Ho explica l'autora en una entrevista a 3Cat Info.
0: En ets adrecent, tu tens un somni de la com ser en el món i a poc a poc, en el procés, aquests somnis es destrueixen i són deformats. I la novel·la el que fa és cedir aquesta destrucció. Com penses que pots canviar el món fins que descobreixes que en realitat és el món que t'ha canviat a tu.
5: Amb el dia el Cadilla.
2: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols de Bel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic Quique Álvarez s'ha mostrat satisfet.
7: I jo almenys et poso un valor. Teníem moltes baixes, fins a 10, jugadors importants. D'on venim, que sabíem, jo sóc el primer crític i el que vull millorar, però sabíem d'on veníem i bueno, aconseguir aquests 3 punts jo li dono molt valor i sobretot felicito molt els meus jugadors.
2: Aquest dissabte serà el torn del Sabadell que visitarà el filial del Celta.
4: 3Cat Info.
2: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després per molèsties al genoll esquerre i abandonarà la concentració per sotmetre's a proves mèdiques. El Guaurana Condé ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte ho farà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El Blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi.
8: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de, bueno, pues de Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, ¿no? Así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se andan las cosas.
2: La selecció esperava sub-21, ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar contra el club el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades, segons aquest mitjà, pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Tornant a casa nostra, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena, al Palau Blaugrana. El tècnic de l'equip català, Javi Rodríguez, ha aplaudit l'actitud dels seus jugadors.
9: Lo que se hizo los jugadores después del partido, es que al final no les puedo reprochar nada. Es que sí, puedo estar enfadado porque no se hayan podido coger alguna espalda, estoy enfadado porque no se hayan podido rematar alguna estrategia que teníamos controlada, pero al final se lo han dejado todo. Puedes estar mejor o peor, pero si, si lo das todo no puedes, no puedes eliminar nada.
2: Ara el Barça segon a la classificació, dos punts del Palma. En handbol, el Barça ha debutat en victòria a la Supercopa, el Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. Sentim el jugador blaugrana Òscar Grau.
6: Molt contents, venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions i res, a nivell personal també molt content i res, a seguir millorant.
2: Diumenge el Barça jugarà el segon partit contra l'Els de Malek Egipci. I en bàsquet aquest dissabte comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet de Jaume Pons Arnau. Aquest dissabte a les 9 també, Barça, Corunya, Palau Blaugrana i diumenge jugaran la resta de catalans. Breogán, Penya a les 12 i en directe per TV3, Girona, Ucam a les 5 i València, Lleida a les 6. A la Lliga Femenina de Waterpolo, Catalunya 18, Etxeido de Tenerife 13, i en hoquei a la Lliga Catalana Voltregà 5, Lloret 2 i Pons, Lleida, Llista 4, Vilafranca 1.
4: 3CAT Info.

Son las 3. Junts negocia amb el govern espanyol el decret d'habitatge i posa com a condicions que es prohibeixin els desnonaments en pisos de fons especulatius i també desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. La Moncloa veu marxa perquè hi hagi entesa i el decret es pugui aprovar dimarts. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no els renovaria quan vencin. Un centenar de llogaters han arribat a un acord per comprar el pis, però molts altres van denunciar que no podrien adquirir-lo quan se'ls acabés el contracte de lloguer. Primera presa de contacte sense concrecions entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del producte interior brut en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. L'oposició lamenta la falta de contingut de la trobada i reclama tenir en compte la

0: proposta i que estaria disposada a tornar a la primera línia política per ajudar a evitar un govern de dreta i extrema dreta. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes. Se'ls ha de substituir un cargol del sistema de direcció. Els models afectats són el Seat Ateca i Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. Els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. I també l'Audi Q3, fabricat entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Llibertat amb càrrecs i sota fiança de 80.000 euros per a la parella de l'arquitecte Josep Juan Pérez. La dona va ser detinguda dimecres a Madrid acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte.
1: Esports. Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. Mbappé se l'ha retirat lesionat en el Turquia 0-1. El davanter del Madrid s'ha retirat amb dolor al genoll esquerre tot just després de fer el gol. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat tot el partit. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena, el Palau Blaugrana. Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació, a 2 punts del líder, el Palma Futsal.
0: Pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si ve diumenge, estarà més ennuvolat.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sainz-Beaja.
3: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Agustín Duy.
4: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
5: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
6: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
3: Pero Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al matí de Catalunya Ràdio.
7: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios y una alternativa habitacional, y a ver si los trae todos.
3: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urba Gestión volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge. Però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori governat pel PP es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. El sindicat de llogateres exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització al llogater. El sindicat ha convocat una manifestació aquest dissabte a Madrid, Carme Alcarazo i Alita del Río, portaveus.
8: Es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
9: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen,

0: és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
1: Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria i que es posarien els pisos a la venda. Molts llogaters havien anunciat que no podien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social, encara que els donessin una opció de compra. I la PA ja pronosticava que hi hauria gent que acabaria desnonada. La Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat, és una de les llogateres afectades. Ella va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca el va cedir a un banc. Finalment, l'habitatge va acabar en mans de Blackstone, amb qui va formar el lloguer social. Oferir lloguers socials era una obligació a Catalunya fins que l'any 2024 el Tribunal Constitucional ho va tombar.
2: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no a un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es muy injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
1: Un centenar de llogaters sí que han pactat la compra del pis amb Blackstone quan se'ls acabi el contracte. En una entrevista al Catalunya Nit, el professor del Departament de Dret de la UPF, Jordi Bonsoms, ha explicat que l'empresa s'està retirant del mercat català.
3: L'estratègia a Catalunya és intentar veure si també es pot desfer d'Anticipa, que és la gestora d'actius, per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris.
1: Es calcula que Blackstone és propietària d'uns 5.500 pisos de lloguer a Catalunya.
4: 3CAT Info.
1: El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits, menys Vox, s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on, malgrat la poca concreció, ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Núñez.
5: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
1: La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord per desconfien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jessica Albiach, dels Comuns.
6: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
7: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
1: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
8: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
1: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Núñez ha avisat que la cosa va per llarg.
5: Difícilment en una única legislatura es pot fer, per tant que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
1: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la nova ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
9: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Félix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició a més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
10: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta violència és civisme i convivència.
9: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà. Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política i s'obre a ser candidat a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms claus per reformar la candidatura. Tant de l'entorn d'Ada Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i ho condiciona el fet que les converses entre els partits avancin i es defineixi, segons ha dit, un front ampli d'esquerres. En aquest escenari, Colau diu que se sentiria responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin a Espanya. Els rumors del seu retorn s'han disparat aquesta setmana amb el vídeo que va publicar a les xarxes pressionant Sumar perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
11: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
9: I també ha aparegut en una manifestació a Barcelona per aturar un desnonament. Fa 3 anys que Ada Colau està apartada de la vida política. No hi ha tornat des que va perdre les municipals per a l'alcaldia de Barcelona. Ara és presidenta de la Fundació Sentit Comú, vinculada al seu partit, els Comuns. En clau econòmic us expliquem que Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. Igualment, rebran l'avís per portar el cotxe al taller als propietaris dels Audi Q3, que han estat fabricats entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Un milió dels cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres a la resta del món. Volkswagen reconeix que sota certes condicions, després de molts anys d'ús i per l'exposició a la sal de la carretera durant l'hivern, es pot produir un desgast per corrosió en el cargol de subjecció del sistema de direcció d'aquests models. El grup automobilístic assegura que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller per tal de substituir aquest cargol. Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. El gestor ferroviari assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIT, que haurien estat atacats prèviament. La pàgina web del gestor d'infraestructures no funciona, però sí que ho fa la de Renfe. L'acció no ha tingut afectació en l'estructuració de trens. I el govern espanyol obre la porta a ampliacions futures del corredor mediterrani. El responsable encarregat de la infraestructura se suma a les veus que ja ho reclamen. La propera afectació per a la seva posada en marxa serà d'aquí a uns mesos a les Terres de l'Ebre. Anem a Tortosa, Jordi Barranca.
12: El corredor mediterrani ha d'estar acabat del tot l'any 2030, però ja es pensa en les necessitats d'aquí a dues dècades. Josep Calabuig és el comissionant responsable d'aquesta infraestructura.
13: Este corredor és un corredor que hi ha que ficar en marxa, que tenim un marge amb les obres que tenim probablement per a més de 25 anys per a poder anar funcionant, però si l'interès se concreta i comença a utilitzar-se massivament, evidentment en un termini de 20-25 anys tindrem que pensar en noves millores.
12: A mitjans de l'any vinent hi haurà noves incidències, en aquest cas el tall total entre Tarragona i Castelló.
13: Aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. Li puc dir que s'han fet assajos ja per tal de veure en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible.
12: El grup de pressió empresarial Fermet és un dels que també reclamen ja l'ampliació de la infraestructura.
4: El temps.
14: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia, de nit més o menys es mantenen. Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nubulositat. però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4-5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte, per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dos dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i curiosament tampoc hi ha boira baixa, una cosa típica ara al setembre al peritoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa a diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i Nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure una gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Una família es pot estalviar un 20% del que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. L'estalvi pot ser de 1.300 euros, una xifra que encara pot ser més gran a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una lectura en positiu.
15: La buena noticia es que hay muchas posibilidades de ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
1: Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i pel que fa a ciutats, Cerdanyola del Vallès se situa entre les més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota de la inflació.
15: Esto es una subida quizá menos acusada que otros años, pero es que esto es una subida sobre subidas. En los últimos 5 años, el consumidor medio, una familia, tiene que pagar por la misma cesta un 40% más. Es decir, la inflación que sufre esa familia en particular es brutal porque los salarios no están subiendo obviamente en ningún porcentaje.
1: Els productes que més es disparen són els frescos, la carn i el peix. I encara en clau econòmica us expliquem que la factura del gas es podria disparar el mes que ve. L'1 d'octubre toca fer la revisió trimestral dels preus regulars, l'anomenada tarifa d'últim recurs, l'ATUR. La tenen contractada 3 milions de consumidors a l'Estat. La més habitual és la que inclou el consum de la cuina, l'escalfador d'aigua i la calefacció. L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que la factura passarà de 50 euros al mes de mitjana als 76 euros mensuals a causa de l'encariment del gas als mercats internacionals per la guerra de l'Orient Mitjà i l'augment de demanda de cara a l'hivern, segons explica la seva portaveu.
16: El sistema de calcul de l'ATUR se está modificando. En el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gas estacional, que representa cerca del 47% del coste total del aprovisionamiento. Por tanto, de esta manera vamos a ver que se ha incrementado la factura final del consumidor.
1: Dimarts que ve està previst que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet de mesures per compensar els efectes del conflicte de l'Iran, però no s'han avançat quines inclouran ni si afectaran el gas. Durant l'inici de la guerra d'Ucraïna es va trobar limitat temporalment l'increment de la factura del gas natural. Mentrestant, a Europa, el comissari d'Energia ha demanat que aquest hivern els edificis públics limitin la calefacció. Ho ha dit als ministres d'Energia europeus a través d'una carta on es mostra preocupat per les baixes reserves de gas. Admet que la situació és difícil, tot i que diu que no hi ha risc per als països europeus de que es quedin sense subministrament. Per això els convida a prendre mesures extraordinàries. Les més de 56.000 persones que cobren les pensions no contributives a Catalunya notaran a partir d'ara un augment mensual de més de 50 euros. El primer pagament, a més, inclourà amb efectes retroactius les pagues des de principis d'aquest any. La Generalitat ha optat per no reduir aquest complement, tot i l'increment estatal, i d'aquesta manera les persones beneficiàries podran percebre fins a 853 euros al mes. Ho explica el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
17: Amb aquest canvi el que volem és blindar el complement de la Generalitat perquè no torni a baixar i garantir que l'augment de les pensions arriba íntegrament a les persones que més ho necessiten. I parlem, sobretot, de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
1: Això suposarà a la pràctica un increment al voltant de 70 euros al mes respecte al 2025 si es té en compte l'augment estatal i el complement català. Més coses. Després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pérez n'ha sortit en llibertat amb càrrecs i haurà d'ingressar a presó si no abona en els propers 3 dies una fiança de 80.000 euros. La dona estava detinguda per la suposada relació amb la mort de l'home el 26 de desembre a Baqueira. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Viella, Sofia Cabanes.
18: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li han posat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Mentrestant, el jutge li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país. Si no ingressa a l'import, per tant, haurà d'ingressar a presó. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
1: Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir aquest divendres el fisioterapeuta lleidatà investigat per presumptes agressions sexuals a diverses pacients. Ja s'han denunciat fins a 9 casos i s'espera que en els propers dies augmenti el nombre de víctimes. Lleida, Júlia Albacar. L'home de 30 anys ha tornat a quedar detingut després que hagi pujat fins a 9 el nombre de dones que han interposat una denúncia per suposats tocaments durant les seues sessions. Ha comparegut també este mateix divendres davant del jutge que n'ha decretat llibertat amb càrrecs perquè cap de les parts ha demanat presó provisional. Està investigat per diversos delictes d'agressió sexual i segons els Mossos d'Esquadra en els pròxims dies encara podria pujar més el nombre de víctimes. L'home va quedar detingut per primera vegada la setmana passada a Juncosa, a les Garrigues, tot i que les víctimes són de diferents localitats.
19: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic del conjunt gironí, Quique Álvarez, s'ha mostrat satisfet del resultat.
20: Té la importància d'haver guanyat avui perquè crec que ens ha donat embranzida i ens ha donat ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, doncs, bueno, ens fa aquest ànim d'afrontar el partit a Mallorca, que en teoria, doncs, bueno, no vull dir que... Però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la Lliga, doncs amb més ànim.
19: Álvarez ha hagut de fer un 11 per circumstàncies perquè tenia fins a 10 baixes, 6 jugadors convocats amb les seves seleccions i 4 lesionats, dos d'ells, Estuani i Ferran Beltrán, d'última hora. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell que visitarà el filial del Celta.
4: 3CAT Info.
19: En els partits de seleccions de la classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El Blaugrana Koundé ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El Blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi Flick.
21: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de... Bueno, pues de Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, de el interés y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que sobre todo puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
19: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Escaf i Marc Bernal com a titulars. Escaf ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit. Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar en contra seva el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera que votades pràcticament totes les acusacions, el club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Encara parlant de competicions internacionals, la Generalitat treballarà perquè el Camp Nou sigui la seu de la final del Mundial del 2023. Així ho ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
0: Nosaltres el que volem és donar-li molt, molt clar a tant a la FIFA com en aquest cas ara mateix a la comissió interministerial la que jo formo part a Madrid, com a la Federació Espanyola, com a la ministra, doncs ha molt aclarat que el millor escenari era l'Esportiu Camp Nou.
19: Seguim amb futbol. A la Lliga F aquest dissabte a les 12, Badalona rep el Granada a Palamós en directe per Esport 3 i el Barça visita el Logroño a 4:45. Aquest partit el podrà veure per TV3, un partit en què destaca el retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria. La jornada de la Lliga F tancarà l'Espanyol diumenge visitant el Camp del Decor. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Sergio González, autor del segon gol dels catalans, ha lamentat el resultat i ha fet una crida a l'afició de cara al pròxim partit dimecres contra l'Oparrulo.
2: Tenim un altre partit aquí a casa i l'oportunitat de redimir-nos. Llavors, l'equip crec que està bé, seguim sense perdre, o sigui, tampoc ha de ser això ara una catàstrofe. Però bueno, el dimecres a per totes, a fer que el Palau segueixi sent un fortí i objectiu ara ja no pot ser el ple de victòries, però sí que pot ser no perdre cap partit al Palau, així que anem a per la victòria.
19: Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del Palma Futsal. A l'embol, el Barça ha debutat en victòria a la Superglob, al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. I en bàsquet, aquest dissabte, comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 de la tarda a la pista del Bilbao Bàsquet.

0: Són 3:45. Repassant les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora de l'informatiu, el govern espanyol negocia contra rellotge amb Junts un nou decret d'habitatge i confia que es pugui aprovar dimarts al Consell de Ministres. Els de Puigdemont posen com a condicions la prohibició de desnonaments amb pisos de fons especulatius i desgravacions fiscals amb lloguers i hipoteques. També és notícia que hi ha hagut poques concrecions en la primera presa de contacte entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del PIB en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. I que l'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. A partir d'ara us explicarem que Xi Jinping tanca el viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. També passarem per França, on aquest divendres el papa ha començat un viatge oficial de 4 dies. Des de la seu de la UNESCO a París, Lleó XIV ha demanat que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. I anirem a la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que entra en la recta final amb una clara candidata a la Concha d'Or, la britànica Tender Loving Care. I en esports que destaques, Biel Canella?
1: Doncs que el Girona ha guanyat 2-0 a Montilivi i l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Vicky, que Mbappé s'ha lesionat amb el Turquia 0 i França 1. El davanter del Madrid s'ha hagut de retirar amb mal al genoll esquerre.
0: Ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si ve diumenge, estarà més ennuvolat. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Senyaja.
2: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentim Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Agustín Duy.
3: Crec que seria una bona notícia per a tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
4: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
2: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia aquesta advertència al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Y si trae la prohibición de los desahucios y una alternativa habitacional, y a ver si los trae todos.
2: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urba Question volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge. Però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori, governat pel PP, es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. Mentrestant, la compra-venda de pisos a Catalunya s'està frenant, sobretot els de segona mà. Segons les últimes dades de juliol, la compra d'habitatges ha caigut prop d'un 7% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, tot i que és la segona xifra més elevada per un juliol. En total, s'han venut més de 10.000 pisos, segons l'Institut d'Estadística. És la sisena baixada en el que portem d'any, tot i que a finals d'any sempre hi ha un repunt de les operacions immobiliàries.
6: L'any passat es van tornar a superar les 100.000 compres de pisos, cosa que només havia passat el 2007, abans de la crisi, i el 2022. L'economia espanyola manté la bona evolució. Ha experimentat un creixement del 0,7% al segon trimestre d'aquest any respecte al trimestre anterior. Això és una dècima més que en els primers tres mesos de l'any. En termes interanuals, el PIB ha augmentat entre l'abril i el juny un 2,6%, el mateix que el trimestre anterior. La principal contribució al creixement continua sent la demanda interna, sobretot el consum familiar i la inversió. Per sectors, tots menys l'agricultura i la ramaderia han crescut, els que més, la construcció i els serveis. El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits menys pocs s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on malgrat la poca concreció ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Núñez.
7: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
6: La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
8: Estem convençuts de que ens en sortirem. Ho pot liderar el govern? No, no podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
9: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
6: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
10: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
6: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en la cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ja ha avisat que la cosa va per llarg.
7: Difícilment en una única legislatura es pot fer, per tant que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
6: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la novena ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Julià Bacar.
11: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Félix Arrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
12: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta violència és civisme i convivència.
11: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja anuncia que hi recorrerà.
6: Un centenar de persones s'han concentrat a tavernes de la Valldigna, al País Valencià, per condemnar la doble agressió racista que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les agressions va ser a un noi magrebí i va quedar enregistrada per testimonis sense que ningú hi fes res, i altra a un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pinya amb els familiars de les víctimes. Així ho expressava en Mohamed, germà del noi senegalès.
13: el meu germà simplement va tropeçar en un d'ells i d'ahir li se va propinar una punyà des de darrere, malgrat que va acabar amb la mandíbula al trencar. Tota aquesta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonic. Això donarà, marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
11: Amb l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i amb l'altra la família es planteja presentar-ne. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. Més coses. El Congrés inicia els tràmits per sancionar la diputada del PP que va exhibir un esprai de gas pedra a l'hemicicle, en Abacto. La mesa de la cambra debatrà dimarts que ve l'obertura d'un expedient que, segons fons de l'òrgan, pot comportar des d'un advertiment fins a la suspensió temporal de la congressista. Després de l'expulsió de la dirigent del ple, un assessor del PP va buidar l'esprai a uns lavabos del Congrés i això va derivar en el desallotjament de diverses zones de l'edifici i l'atenció mèdica de 12 treballadors pels efectes del gas. En clau internacional, Xi Jinping tanca el seu viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. Anem a Washington. Oriol Serra.
14: En general, la visita de Xi Jinping a Washington ha servit per a suavitzar les diferències entre els dos països en aspectes geopolítics, si bé aquests només s'han tocat a porta tancada. Parlem de temes com Taiwan o l'Iran. Donald Trump ha reconegut que han parlat de l'Iran, però no ha entrat en detalls, i ha sabut que Xi li hauria suggerit que es torni a la taula de negociacions. Sobre Taiwan, la Xina vol que els Estats Units en quedin al marge i en cap cas en reconeguin la independència. De cara a la galeria, però, tot han estat gestos i bones paraules. Les últimes, aquestes, mentre Trump i Xi prenien el te.
15: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
16: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
14: Donald Trump i Xi Jinping es van veure fa 4 mesos a Pequín, però aquesta ha estat la primera visita d'estat d'un president xinès als Estats Units en una dècada. A partir d'ara caldrà veure si la nova treva comercial i l'esperit de cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial realment funcionen de manera positiva. Xi Jinping va dir dijous que la competència ha de ser constructiva i aquest divendres que la coexistència ha de ser pacífica.
11: 5 persones han mort en 2 atacs russos contra Kiev aquest divendres, segons fonts oficials ucraïneses. A plena llum del dia, un dron ha impactat contra un aparcament a prop d'un edifici d'oficines i ha deixat 4 morts i 7 ferits. Hores abans, la matinada, un altre dron ha provocat la mort d'un noi de 14 anys, ha ferit 30 persones. També hi ha hagut 3 morts per una acció ucraïnesa a la part ocupada de la regió de Zaporizhia, al sud, segons fonts russes. També hi ha hagut atacs a infraestructures energètiques. El president rus, Vladimir Putin, ha dit que volia reprendre les negociacions amb Ucraïna després de les eleccions, però els atacs ho van impedir. El papa Lleó XIV demana que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. Ho ha fet des de la seu de la UNESCO a París, durant el primer dels 4 dies en què el Pontífex visitarà França. En aquesta primera jornada s'ha reunit amb el president Emmanuel Macron, ha visitat la catedral de Notre-Dame i la Fadi Saint-Denis, on ha presidit una vigília de pregària multitudinària davant de 80.000 joves. París, Isabel Galí.
17: La visita de Lleó XIV a la UNESCO ha estat simbòlica. És la institució fundada per actuar en favor de la pau a través de l'educació, la ciència i la cultura. I el seu auditori, Robert Prevost, hi ha estat rebut amb un llarg aplaudiment i els seus valors humanistes hi han ressonat de manera especial, fins i tot quan el papa ha alertat dels perills de la intel·ligència artificial.
18: La paradoxa s'ha fet cada vegada més evident. Mentre s'atribueix intel·ligència als sistemes computacionals, ens costa reconèixer la dignitat inalienable de les persones humanes, les vides de les quals es jutgen segons el criteri de l'eficiència i quan es considera que ja no són productives, són rebutjades i descartades.
17: Lleó XIV tampoc s'ha estalviat una crítica als líders que comencen guerres reals o virtuals en nom de la llibertat.
19: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
17: Juntament amb la recepció del matí amb el president Macron, aquesta ha estat l'etapa més política del seu viatge a França. A la tarda, 300.000 persones, xifres del Vaticà, l'han aclamat pels carrers de París fins a arribar a Notre Dame, on ha celebrat unes vespres amb els cardenals, bisbes i membres del clergat.
20: El temps.
21: Dani Ramírez.
22: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia, de nit més o menys es mantenen. Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes i hi haurà més nuvolositat. Però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4-5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte. Per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dos dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i curiosament tampoc hi ha boira baixa, una cosa típica ara al setembre, el prelitoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà falta. I pel que fa diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure una gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
20: 3CAT Info.
11: Les greus inundacions del mes d'agost a Coma-ruga al Vendrell han accelerat en les obres per recollir i evacuar l'aigua de pluja que estaven previstes per d'aquí 13 anys. La solució que s'ha consensuat és construir un emissari marí que enviï les aigües de manera ràpida cap al mar i eviti el seu estancament pels carrers d'aquest barri marítim. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Janó Roda.
23: L'Ajuntament del Vendrell ha explicat que aquest nou emissari marí es construirà sota l'estructura del port de Coma-ruga i del seu camí d'accés. Així s'aprofita una obra ja construïda per excavar-hi per sota i posar un tub col·lector que permeti que l'aigua marxi a més velocitat que actualment. L'alcalde del Vendrell és Kenneth Martínez.
24: Per generar aquestes pendents, a banda dels dipòsits que ja vam anunciar que construirem, doncs també ens recomanen que provoquem més corrent, que corri l'aigua a través d'un emissari submarí, aprofitant l'existència del propi port que ens permet d'una manera fàcil allargar un tub fins al fons marí.
23: El passat 22 d'agost l'aigua de la tempesta va quedar estancada durant hores perquè els carrers estan al mateix nivell del mar o menys. En previsió a més pluges torrencials freqüents, l'Ajuntament ha decidit assumir aquesta obra i en tot cas, paral·lelament, demanar finançament via subvencions.
24: Sabem que és un problema històric, però als problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva.
23: Ara s'haurà de fer un detallat estudi cartogràfic i licitar l'obra i es podria començar a la tardor que ve.
11: L'òpera Aida de Verdi amb la soprano Anna Netrebko al capdavant del repartiment ha inaugurat aquest divendres a la nit la temporada del Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena una nova presidenta, Helena Guardans. Ens ho explica Marc Ruiz.
25: A l'òpera Aida de Giuseppe Verdi, Aida és una esclava etíope a la cort egípcia i Radamés és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aida és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entrin en guerra. L'argument també toca molt de prop la directora escènica d'Aida, Shirin Neshat, iraniana, resident als Estats Units i que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. L'escenari brutalista permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra. i introdueix uns interludis amb sacerdotisses o soldats que afegeixen tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. Tot i que Verdi era fill del romanticisme, per tant, hi veiem una guerra idealitzada amb la glòria i l'honor com a valors indubtables. Neixat, això sí, li dona la volta i la transforma en un clam pacifista, fins i tot en l'espectacular fracament per a cor, glòria a l'Egipto i la marxa triomfal, que en aquest muntatge, per contrast, sonen terrorífics. Per la nova presidenta del patronat del Liceu, Helena Guardans Cambó, títols com el d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
0: Crec que si volem atraure també nous públics, no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents.
25: Anna Netrebko, que interpreta Aida, ha demostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. A més de la seva veu, amb gran projecció, aguts trepidants però rodons i gran control de respiració, aquesta nit ha transmès en la vessant actoral i ha emocionat quan ha cantat O Pàtria Mia, el tercer acte.
20: 3CAT Info.

0: La 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià entra en la seva recta final amb una clara candidata a la Concha d'Or, la britànica Fender Loving Care. Les produccions catalanes no estan entre les favorites. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
1: Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a cuidados intensivos, és una defensa punyent dels serveis públics, sobretot els d'assistència, tant a nens i joves com a avis abandonats. El director Mike Lee, igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant, i a més Lee ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Concha d'Or com a homenatge. A tot això, el debut de Jesse Eisenberg és la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que per compensar-ho vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Marques Grode i la japonesa Muyoi Nohito també tenen opcions d'entrar al palmarès, i pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta el premi a millor protagonista per El mal padre, a 5 minuts més li podria caure algun premi menor i Sants sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte ho sabrem.
0: El meu espai Imagina de Barcelona s'ha inaugurat aquesta setmana amb una exposició inèdita que permet, entre d'altres, visitar en realitat virtual projectes mai construïts d'Antoni Gaudí. La mostra, titulada Codi Gaudí, reuneix recerques pioneres sobre l'arquitecte a la seu de Mediapro. Montse Mas.
2: La proposta, que combina art, ciència i tecnologia, és el fruit de prop de 20 anys d'investigació al voltant de com dissenyava l'arquitecte i està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya.
3: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar.
2: El punt fort de la mostra és l'experiència immersiva que permet recórrer edificis de Gaudí que mai es van fer realitat, com l'hotel Attraction projectat per a Nova York, o la font monumental pensada per la plaça Catalunya, que el comissari ha proposat a l'alcalde de Barcelona que estudiï construir-la.
3: Ja li vaig fer, és una broma però seriosa, de dir, escolta, és un projecte que ha sigut capaç de saltar 120 anys, avui dia més fins i tot serviria de refugi climàtic, hi ha prou informació com per fer-la amb una fidelitat i amb un rigor. Tinc la sensació de que això ha d'anar a fondo a construir-se perquè jo crec que val molt la pena.
2: L'exposició emmarcada en l'any Gaudí es podrà visitar a la capital catalana fins a finals de gener i després viatjarà a ciutats com Montreal o Xangai.
0: L'Acadèmia Goncourt ha exclòs aquest divendres l'escriptor canadenc d'origen haitià Tennyson Orelien de les nominacions al Premi de les Mostres més prestigiós de França per les sospites d'haver utilitzat la intel·ligència artificial en la seva exitosa novel·la C.T.S.A. Umugui. Segons l'Acadèmia, l'objectiu d'aquesta decisió és enviar el missatge clar que no avalen ni consenten de cap manera la creació de textos generats amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. El cas es va destapar quan un compte anònim d'X va acusar l'autor d'haver fet servir aquesta tecnologia per escriure gairebé de manera íntegra la novel·la. Un diagnòstic en què també han coincidit després de diversos estudis d'investigadors i periodistes reputats. L'escriptor es defensa dient que el llibre el va començar a escriure abans de la irrupció de la IA i que parlarà públicament quan la situació s'hagi calmat. I l'escriptora palestina, Adania Shibli, presenta aquest dissabte, a la Setmana del Llibre en Català, la seva última novel·la, Engany, que s'acaba de publicar en català i castellà. A través de la història quotidiana de dos joves palestins, una noia universitària i un jove que ha estat empresonat, teixeix un retrat íntim de la violència sota l'ocupació i com van perdent la terra, la dignitat i la identitat. Ho explica l'autora en una entrevista a 3cat.info.
4: Adolescent, tu tens un somni de veure com ser en el món i a poc a poc, en el procés, aquests somnis es destrueixen i són deformats. I la novel·la el que fa és seguir aquesta destrucció. Com penses que pots canviar el món fins que descobreixes que en realitat és el món que t'ha canviat a tu.
0: Amandia Altadilla.
5: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols de Val Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic Quique Álvarez s'ha mostrat satisfet.
6: I jo almenys el poso en valor. Teníem moltes baixes, fins a 10, jugadors importants. D'on venim, que sabíem, jo sóc el primer crític i el que vull millorar, però sabíem d'on veníem i bueno, aconseguir aquests 3 punts jo li dono molt valor i sobretot felicito molt els meus jugadors.
5: Aquest dissabte serà el torn del Sabadell que visitarà el filial del centre.
0: 3cat.info.
5: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després per molèsties al genoll esquerre i abandonarà la concentració per sotmetre's a proves mèdiques. El Blaugrana Koundé ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte ho farà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El Blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi.
7: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de... Bueno, pues de Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
5: La selecció esperava sub-21, ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit.
0: 3cat.info. Informar,
5: explicar, entendre. Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar contra el club el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades, segons aquest mitjà, pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Tornant a casa nostra, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena, al Palau Blaugrana. El tècnic de l'equip català, Javi Rodríguez, ha aplaudit l'actitud dels seus jugadors.
8: Lo que les ha dicho los jugadores después del partido es que al final no les puedo reprochar nada. Es que sí, puedo estar enfadado porque nos hayan podido coger alguna espalda, estoy enfadado porque nos hayan podido rematar alguna estrategia que teníamos controlada, pero al final se lo han dejado todo. Puedes estar mejor o peor, pero si lo das todo no puedes recriminar nada.
5: Ara el Barça segon a la classificació, 2 punts del Palma. En handbol, el Barça ha debutat en victòria a la Superglobe, el Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. Sentim el jugador blaugrana Òscar Grau.
9: Molt contents, venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu, i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions, i res, a nivell personal també molt content, i res, a seguir millorant.
5: Diumenge el Barça jugarà el segon partit contra l'Elzamalek egipci. I en bàsquet, aquest dissabte, comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet de Jaume Pons Arnal. Aquest dissabte a les 9 també, Barça, Corunya, Palau Blaugrana, i diumenge jugaran la resta de catalans, Breogán, Penya a les 12 i en directe per TV3, Girona, Au Camp a les 5 i València, Lleida a les 6. A la Lliga Femenina de Waterpolo, Catalunya 18, Echeide de Tenerife 13, i en hoquei a la Lliga Catalana, Voltregà 5, Lloret 2 i Pons, Lleida, Llista 4, Vilafranca 1.
10: fresca, info.

Són les 4. Junts negocia amb el govern espanyol el decret d'habitatge i posa com a condicions que es prohibeixin els desnonaments en pisos de fons especulatius i també desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. La Moncloa veu marxa perquè hi hagi entesa i el decret es pugui aprovar dimarts. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi dit que no els renovaria quan vencin. Un centenar de llogaters han arribat a un acord per comprar el pis, però molts altres van denunciar que no podrien adquirir-lo quan se'ls acabés el contracte de lloguer. Primera presa de contacte sense concrecions entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del producte interior brut en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. L'oposició lamenta la falta de contingut de la trobada i reclama tenir en compte la comunitat educativa. La paeria de Lleida ha aprovat la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. És un dels punts de la nova ordenança de civisme que ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. Una associació musulmana, però, ja ha denunciat que ho recorrerà a la justícia. Ada Colau es planteja ser candidat a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. Fons de l'entorn de l'exalcaldessa de Barcelona confirmen que ha rebut la proposta i que estaria disposada a tornar a la primera línia política per

0: 2013 i l'1 de juliol del 2024. I també l'Audi Q3, fabricat entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Llibertat en càrrecs i sota fiança de 80.000 euros per a la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere. La dona va ser detinguda dimecres de Madrid acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte.
1: Esports. Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. Mbappé se l'ha retirat lesionat en el Turquia 0-França 1. El davanter del Madrid s'ha retirat amb dolor al genoll esquerre tot just després de fer el gol. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat tot el partit. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena, el Palau Blaugrana. Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del líder, el Palma Futsal.
0: Pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si ve diumenge, estarà més ennuvolat.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sainveja.
3: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentim Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Agustín Duy.
4: Crec que seria una bona notícia per a tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
5: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
6: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
3: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al matí de Catalunya Ràdio.
7: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Y si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, y a ver si los trae todos.
3: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urba Gestión volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge, però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori governat pel PP es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. El sindicat de llogateres exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització al llogater. El sindicat ha convocat una manifestació aquest dissabte a Madrid, Carme Alcarazo i Alicia del Río, portaveus.
8: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
9: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
0: Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria i que es posarien els pisos a la venda. Molts llogaters havien anunciat que no podien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social, encara que els donessin una opció de compra. I la PA ja pronosticava que hi hauria gent que acabaria desnonada. La Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat, és una de les llogateres afectades. Ella va comprar el pis abans de la crisi del

0: 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca el va cedir a un banc. Finalment l'habitatge va acabar en mans de Blackstone, amb qui va formar el lloguer social. Oferir lloguers socials era una obligació a Catalunya fins que l'any 2024 el Tribunal Constitucional ho va tombar.
1: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
0: Un centenar de llogaters sí que han pactat la compra del pis amb Blackstone quan se'ls acabi el contracte. En una entrevista al Catalunya Nit, el professor del Departament de Dret de la UPF, Jordi Bonsoms, ha explicat que l'empresa s'està retirant del mercat català.
2: L'estratègia a Catalunya és intentar veure si també es pot desfer d'Anticipa, que és la gestora d'actius, per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris.
0: Es calcula que Blackstone és propietària d'uns 5.500 pisos de lloguer a Catalunya.
3: 3Cat Info.
0: El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits menys Vox s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on, malgrat la poca concreció, ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Núñez.
4: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
0: La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, per dos que confien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
5: Estem convençuts de que ens en sortirem. Ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
6: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
0: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
7: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
0: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ha avisat que la cosa va per llarg.
4: Difícilment en una única legislatura es pot fer, per tant que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
0: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la nova ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Julià Albacar.
8: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Félix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició a més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
9: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta relança és civisme i convivència.
8: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va quedar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
0: Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política i s'obre a ser candidat a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms claus per reformar la candidatura. Fons de l'entorn d'Ada Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i condiciona el fet que les converses entre els partits avancin i es defineixi, segons ha dit, un front ampli d'esquerres. En aquest escenari, Colau diu que se sentiria responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Els rumors del seu retorn s'han disparat aquesta setmana amb el vídeo que va publicar a les xarxes pressionant Suma perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
10: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
0: I també ha aparegut en una manifestació a Barcelona per aturar un desnonament. Fa 3 anys que Ada Colau està apartada de la vida política. No hi ha tornat des que va perdre les municipals per a l'alcaldia de Barcelona. Ara és presidenta de la Fundació Sentit Comú, vinculada al seu partit, els Comuns. En clau econòmica us expliquem que Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tàrraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. Igualment, rebran l'avís per portar el cotxe al taller als propietaris dels Audi Q3, que han estat fabricats entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. 1 milió dels cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres a la resta del món. Volkswagen reconeix que sota certes condicions, després de molts anys d'ús i per l'exposició a la sal de la carretera durant l'hivern, està produint un desgast per corrosió en el cargol de subjecció del sistema de direcció d'aquests models. El grup automobilístic assegura que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller per tal de substituir aquest cargol. Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. El gestor ferroviari assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de VIP, que haurien estat atacats prèviament. La pàgina web del gestor d'infraestructures no funciona, però sí que ho fa la de Renfe. L'acció no ha tingut afectació en la circulació de trens. I el govern espanyol obre la porta a ampliacions futures del corredor mediterrani. El responsable encarregat de la infraestructura se suma a les veus que ja ho reclamen. La propera afectació per a la seva posada en marxa serà d'aquí a uns mesos a les Terres de l'Ebre. Anem a Tortosa, Jordi Barranca.
11: El corredor mediterrani ha d'estar acabat del tot l'any 2030, però ja es pensa en les necessitats d'aquí a 2 dècades. Josep Calabuig és el comissionant responsable d'aquesta infraestructura.
12: Este corredor és un corredor que hi ha que ficar en marxa, que tenim un marge amb les obres que tenim probablement per a més de 25 anys per a poder anar funcionant, però si l'interès se concreta i comença a utilitzar-se massivament, evidentment en un termini de 20-25 anys, tindrem que pensar en noves millores.
11: A mitjans de l'any vinent hi haurà noves incidències, en aquest cas el tall total entre Tarragona i Castelló.
12: Aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. Li puc dir que s'han fet assajos ja per tal de veure en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible.
11: El grup de pressió empresarial Fermet és un dels que també reclamen ja l'ampliació de la infraestructura.
3: El temps.
0: Daniel Ramírez.
13: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia, de nit més o menys es mantenen. Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nubulositat. Però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4-5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte. Per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els 2 dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i curiosament tampoc hi ha boira baixa, una cosa típica ara al setembre al prelitoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure alguna gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
14: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Una família es pot estalviar un 20% del que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. L'estalvi pot ser de 1.300 euros, una xifra que encara pot ser més gran a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una lectura en positiu.
15: La buena noticia es que hay muchas posibilidades de ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
0: Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i pel que fa a ciutats, Cerdanyola del Vallès se situa entre les més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota de la inflació.
15: Esto es una subida quizá menos acusada que otros años, pero es que esto es una subida sobre subidas. En los últimos 5 años, el consumidor medio, una familia, tiene que pagar por la misma cesta un 40% más. Es decir, la inflación que sufre esa familia en particular es brutal porque los salarios no están subiendo obviamente en el mismo porcentaje.
0: Els productes que més es disparen són els frescos, la carn i el peix. I encara en clau econòmica us expliquem que la factura del gas es podria disparar el mes que ve. L'1 d'octubre toca fer la revisió trimestral dels preus regulars, l'anomenada tarifa d'últim recurs, l'ATUR. La tenen contractada 3 milions de consumidors a l'Estat. La més habitual és la que inclou el consum de la cuina, l'escalfador d'aigua i la calefacció. L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que la factura passarà de 50 euros al mes de mitjana als 76 euros mensuals a causa de l'encariment del gas als mercats internacionals per la guerra de l'Orient Mitjà i l'augment de demanda de cara a l'hivern, segons explica la seva portaveu.
16: El sistema de càlcul de l'ATUR se está modificando. En el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gas estacional, que representa cerca del 47% del coste total del aprovisionamiento. Por tanto, en esta medida vamos a ver que se va incrementando la factura final del consumidor.
0: Dimarts que ve està previst que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet de mesures per compensar els efectes del conflicte de l'Iran, però no s'han avançat quines inclourà ni si afectaran el gas. Durant l'inici de la guerra d'Ucraïna es va aprovar limitar temporalment l'increment de la factura del gas natural. Mentrestant, a Europa, el Comissari d'Energia ha demanat que aquest hivern els edificis públics limitin la calefacció. Vull que els ministres d'Energia europeus, a través d'una carta on es mostra preocupat per les baixes reserves de gas, admet que la situació és difícil, tot i que diu que no hi ha risc per als països europeus de que es quedin sense subministrament. Per això els convida a prendre mesures extraordinàries. Les més de 56.000 persones que cobren les pensions no contributives a Catalunya notaran a partir d'ara un augment mensual de més de 50 euros. El primer pagament, a més, inclourà amb efectes retroactius les pagues des de principis d'aquest any. La Generalitat ha optat per no reduir aquest complement, tot i l'increment estatal, i d'aquesta manera les persones beneficiàries podran percebre fins a 853 euros al mes. Ho explica el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
17: Amb aquest canvi el que volem és blindar el complement de la Generalitat perquè no torni a baixar i garantir que l'augment de les pensions arriba íntegrament a les persones que més ho necessiten. I parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
0: Això suposarà a la pràctica un increment al voltant de 70 euros al mes respecte al 2025 si es té en compte l'augment estatal i el complement català. Més coses. Després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pérez n'ha sortit en llibertat amb càrrecs i haurà d'ingressar a presó si no abonen els propers 3 dies una fiança de 80.000 euros. La dona estava detinguda per la suposada relació amb la mort de l'home el 26 de desembre a Baqueira. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Viella, Sofia Cabanes.
18: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li han posat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Mentrestant, el jutge li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país. Si no ingressa a l'import, per tant, haurà d'ingressar a presó. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
0: Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir aquest divendres el fisioterapeuta lleidatà investigat per presumptes agressions sexuals a diverses pacients. Ja s'han denunciat fins a 9 casos i s'espera que en els propers dies augmenti el nombre de víctimes. Lleida, Júlia Albacar. L'home de 30 anys ha tornat a quedar detingut després que hagi pujat fins a 9 el nombre de dones que han interposat una denúncia per suposats tocaments durant les seues sessions. Ha comparegut també este mateix divendres davant del jutge que n'ha decretat llibertat amb càrrecs perquè cap de les parts ha demanat presó provisional. Està investigat per diversos delictes d'agressió sexual i segons els Mossos d'Esquadra, en els pròxims dies encara podria pujar més el nombre de víctimes. L'home va quedar detingut per primera vegada la setmana passada a Juncosa, a les Garrigues, tot i que les víctimes són de diferents localitats.
14: Esports.
0: Amb un dia al Cadrillà.
13: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic del conjunt gironí, Quique Álvarez, s'ha mostrat satisfet pel resultat.
19: Jo li dono importància haver guanyat avui perquè crec que ens ha de donar embranzida i ens ha de donar ànims, perquè sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, doncs, bueno, ens fa doncs, aquest ànim d'afrontar el partit a Mallorca, que en teoria, doncs, bueno, no vull dir que, però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la Lliga, doncs amb més ànim.
13: Álvarez ha hagut de fer un 11 per circumstàncies perquè tenia fins a 10 baixes, 6 jugadors convocats amb les seves seleccions i 4 lesionats, dos d'ells, Estuani i Ferran Beltrán, d'última hora. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell que visitarà el filial del Celta.
14: 3CAT Info.
13: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi Flick.
20: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de... Bueno, pues de Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
13: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit. Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar en contra seva el 2023, segons The Athletic.
9: La comissió independent considera acreditades pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Encara parlant de competicions internacionals, la Generalitat treballarà perquè el Camp Nou sigui la seu de la final del Mundial del 2023. Així ho ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, en declaracions del tot costat de Catalunya Ràdio.
1: Nosaltres el que volem és donar-li molt, molt clar, a tu, tant a la FIFA com ara en aquest cas, ara mateix, a la comissió interministerial, la que jo formo part a Madrid, com a la Federació Espanyola, com a la ministra, doncs amb molta claredat que el millor escenari és l'Spotify Camp Nou.
9: Seguim en futbol. A la Lliga F aquest dissabte a les 12, Badalona rep el Granada a Palamós en directe per Esport 3, i el Barça visita el Logroño a 4:45. Aquest partit el podrà veure per TV3, un partit en què destaca el retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria. La jornada de la Lliga F tancarà l'Espanyol diumenge visitant el Camp del Depor. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Sergio González, autor del segon gol dels catalans, ha lamentat el resultat i ha fet una crida a l'afició de cara al pròxim partit dimecres contra l'Oparrulo.
21: Tenim un altre partit aquí a casa i l'oportunitat de redimir-nos. Llavors, l'equip crec que està bé, seguim sense perdre, o sigui, tampoc ha de ser això ara una catàstrofe. Però el dimecres va per totes, a fer que el Palau segueixi sent un fortí, i l'objectiu ara ja no pot ser el ple de victòries, però sí que pot ser no perdre cap partit al Palau, així que anem a per la victòria.
9: Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del Palma Futsal. A l'handbol, el Barça ha debutat en victòria a la Superglob, al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. I en bàsquet, aquest dissabte comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 de la tarda a la pista del Bilbao Bàsquet.

0: destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora de l'informatiu, el govern espanyol negocia contra el rellotge amb Junts un nou decret d'habitatge i confia que es pugui aprovar dimarts al Consell de Ministres. Els de Puigdemont posen com a condicions la prohibició de desnonaments amb pisos de fons especulatius i desgravacions fiscals amb lloguers i hipoteques. També és notícia que hi ha hagut poques concrecions en la primera presa de contacte entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del PIB en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. I que l'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. A partir d'ara us explicarem que Xi Jinping tanca el viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. També passarem per França, on aquest divendres el papa ha començat un viatge oficial de 4 dies. Des de la seu de la UNESCO a París, Lleó XIV ha demanat que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. Ja anirem a la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que entra en la recta final amb una clara candidata a la Concha d'Or, la britànica Tender Loving Care. I en esports, què destaques, Biel Canella?
1: Doncs que el Girona ha guanyat 2-0 a Montilivi i l'Albacete amb gols de Bel Ruiz i Van de Vicky, que Mbappé s'ha lesionat en el Turquia 0-França 1. El davanter del Madrid s'ha hagut de retirar amb mal al genoll esquerre.
0: Ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si ve diumenge, estarà més ennuvolat. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sanlleja.
2: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Agustín Duy.
3: Crec que seria una bona notícia per a tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
4: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
2: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al matí de Catalunya Ràdio.
6: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios y una alternativa habitacional, y a ver si los trae todos.
2: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urba Question volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge. Però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori, governat pel PP, es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. Mentrestant, la compravenda de pisos a Catalunya s'està frenant, sobretot els de segona mà. Segons les últimes dades de juliol, la compra d'habitatges ha caigut prop d'un 7% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, tot i que és la segona xifra més elevada per un juliol. En total s'han venut més de 10.000 pisos, segons l'Institut d'Estadística. És la sisena baixada en el que portem d'any, tot i que a finals d'any sempre hi ha un repunt de les operacions immobiliàries. L'any passat es van tornar a superar les 100.000 compres de pisos, cosa que només havia passat el 2007, abans de la crisi, i el 2022. L'economia espanyola manté la bona evolució. Ha experimentat un creixement del 0,7% al segon trimestre d'aquest any respecte al trimestre anterior. Això és una dècima més que en els primers tres mesos de l'any. En termes interanuals, el PIB ha augmentat entre l'abril i el juny un 2,6%, el mateix que el trimestre anterior. La principal contribució del creixement continua sent la demanda interna, sobretot el consum familiar i la inversió. Per sectors, tots menys l'agricultura i la ramaderia han crescut. Els que més, la construcció i els serveis. El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits menys Vox s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on malgrat la poca concreció ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Nubó.
7: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
0: La falta de propostes específiques és del que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
8: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
9: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
0: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
10: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
0: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en la cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ja ha avisat que la cosa va per llarg.
7: Difícilment en una única legislatura es pot fer, per tant que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
0: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la novena ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició a més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
12: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
11: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
0: Un centenar de persones s'han concentrat a tavernes de la Valldigna, al País Valencià, per condemnar la doble agressió racista que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les agressions va ser a un noi magrebí i va quedar enregistrada per testimoni sense que ningú hi fes res, i l'altra a un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pinya amb els familiars de les víctimes. Així l'expressava en Mohamed, germà del noi senegalès.
13: El meu germà simplement va tropeçar en un d'ells i d'ahir li se va propinar una punyada des de darrere, malgrat que va acabar amb la mandíbula trencada. Tota aquesta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonico. Això marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
0: Amb l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i amb l'altra la família es planteja presentar-ne. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. Més coses. El Congrés inicia els tràmits per sancionar la diputada del PP que va exhibir un esprai de gas tebre a l'hemicicle, Ana Vázquez. La mesa de la cambra debatrà dimarts que ve l'obertura d'un expedient que, segons consta l'òrgan, pot comportar des d'un advertiment fins a la suspensió temporal de la congressista. Després de l'expulsió de la dirigent del ple, un assessor del PP va buidar l'esprai a uns lavabos del Congrés i això va derivar en el desallotjament de diverses zones de l'edifici i l'atenció mèdica de 12 treballadors pels efectes del gas. En clau internacional, Xi Jinping tanca el seu viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. Anem a Washington. Oriol Serra.
14: En general, la visita de Xi Jinping a Washington ha servit per suavitzar les diferències entre els dos països en aspectes geopolítics, si bé aquests només s'han tocat a porta tancada. Parlem de temes com Taiwan o l'Iran. Donald Trump ha reconegut que han parlat de l'Iran, però no ha entrat en detalls. I ha sabut que Xi li hauria suggerit que es torni a la taula de negociacions. Sobre Taiwan, la Xina vol que els Estats Units en quedin al marge i en cap cas en reconeguin la independència. De cara a la galeria, però, tot han estat gestos i bones paraules. Les últimes, aquestes, mentre Trump i Xi prenien el te.
15: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
16: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
14: Donald Trump i Xi Jinping es van veure fa 4 mesos a Pequín, però aquesta ha estat la primera visita d'estat d'un president xinès als Estats Units en una dècada. A partir d'ara caldrà veure si la nova treva comercial i l'esperit de cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial realment funcionen de manera positiva. Xi Jinping va dir dijous que la competència ha de ser constructiva i aquest divendres que la coexistència ha de ser pacífica.
0: 5 persones han mort en 2 atacs russos contra Kiev aquest divendres, segons fonts oficials ucraïneses. A plena llum del dia, un dron ha impactat contra un aparcament a prop d'un edifici d'oficines i ha deixat 4 morts i 7 ferits. Hores abans, la matinada, un altre dron ha provocat la mort d'un noi de 14 anys i ha ferit 30 persones. També hi ha hagut 3 morts per una acció ucraïnesa a la part ocupada de la regió de Zaporizhia, al sud, segons fonts russes. També hi ha hagut atacs a infraestructures energètiques. El president rus, Vladimir Putin, ha dit que volia reprendre les negociacions amb Ucraïna després de les eleccions, però els atacs ho van impedir. El papa Lleó XIV demana que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. Ho ha fet des de la seu de la UNESCO a París, durant el primer dels 4 dies en què el pontífex visitarà França. En aquesta primera jornada s'ha reunit amb el president Emmanuel Macron, ha visitat la catedral de Notre-Dame i l'alfabí Saint-Denis, on ha presidit una vigília de pregària multitudinària davant de 80.000 joves. París, Isabel Galí.
17: La visita de Lleó XIV a la UNESCO ha estat simbòlica. És la institució fundada per actuar en favor de la pau a través de l'educació, la ciència i la cultura. I el seu auditori, Robert Prodós, que ha estat rebut amb un llarg aplaudiment i els seus valors humanistes hi han ressonat de manera especial, fins i tot quan el papa ha alertat dels perills de la intel·ligència artificial.
18: La paradoxa s'ha fet cada vegada més evident. Mentre s'atribueix intel·ligència als sistemes computacionals, ens costa reconèixer la dignitat inalienable de les persones humanes, les vides de les quals es jutgen segons el criteri de l'eficiència, i quan es considera que ja no són productives, són rebutjades i descartades.
17: Lleó XIV tampoc s'ha estalviat una crítica als líders que comencen guerres reals o virtuals en nom de la llibertat.
18: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
17: Juntament amb la recepció del matí amb el president Macron, aquesta ha estat l'etapa més política del seu viatge a França. A la tarda, 300.000 persones, xifres del Vaticà, l'han aclamat pels carrers de París fins a arribar a Notre-Dame, on ha celebrat unes vespres amb els cardenals, bisbes i membres del clergat.
19: El temps.
11: Daniel Ramírez.
20: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia, de nit més o menys es mantenen. Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nubulositat. Però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4-5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte. Per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i curiosament tampoc hi ha boira baixa, una cosa típica ara al setembre al perlitoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa a diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure una gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
19: 3.info.
11: Les greus inundacions del mes d'agost a Coma-ruga al Vendrell han accelerat les obres per recollir i evacuar l'aigua de pluja que estaven previstes per d'aquí 13 anys. La solució que s'ha consensuat és construir un emissari marí que enviï les aigües de manera ràpida cap al mar i eviti el seu estancament pels carrers d'aquest barri marítim. Corresponsal del Baix Penedès, Montse Gené Reda.
21: L'Ajuntament del Vendrell ha explicat que aquest nou emissari marí es construirà sota l'estructura del port de Coma-ruga i del seu camí d'accés. Així s'aprofita una obra ja construïda per excavar-hi per sota i posar un tub col·lector que permeti que l'aigua marxi a més velocitat que actualment. L'alcalde del Vendrell és Kenneth Martínez.
22: Per generar aquestes pendents, a banda dels dipòsits que ja vam anunciar que construirem, doncs també ens recomanen que provoquem més corrent que corri l'aigua a través d'un emissari submarí, aprofitant l'existència del propi port que ens permet d'una manera fàcil allargar un tub fins al fons marí.
21: El passat 22 d'agost l'aigua de la tempesta va quedar estancada durant hores perquè els carrers estan al mateix nivell del mar o menys. En previsió a més pluges torrencials freqüents, l'Ajuntament ha decidit assumir aquesta obra i en tot cas, paral·lelament, demanar finançament via subvencions.
22: Sabem que és un problema històric, però els problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva.
21: Ara s'haurà de fer un detallat estudi cartogràfic i licitar l'obra i es podria començar a la tardor que ve.
11: L'òpera Aida de Verdi amb la soprano Anna Netrebko al capdavant del repartiment ha inaugurat aquest divendres a la nit la temporada del Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena nova presidenta, Helena Guardans. Ens ho explica Marc Ruiz.
23: A l'òpera Aida de Giuseppe Verdi, Aida és una esclava etíop a la cort egípcia i rebe més és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aida és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entrin en guerra. L'argument també toca molt de prop la directora escènica d'Aida, Shirin Neshat, iraniana, resident als Estats Units i que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. L'escenari brutalista permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i introdueix uns interludis amb sacerdotisses o soldats que afegeixen tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. Tot i que Verdi era fill del romanticisme, per tant, hi veiem una guerra idealitzada amb la glòria i l'honor com a valors indubtables. Neshat, això sí, li dona la volta i la transforma en un clam pacifista, fins i tot en l'espectacular fragment per a cor, glòria a l'Egipto i la marxa triomfal, que en aquest muntatge, per contrast, sonen terrorífics. Per la nova presidenta del patronat del Liceu, Helena Guardans Cambó, títols com el d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
24: Jo crec que si volem atraure també nous públics, no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents,
1: Anna Netrebko, que interpreta Aïda, ha demostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. A més de la seva veu, amb gran projecció, aguts trepidants, però rodons i gran control de respiració, aquesta nit ha transmès en la vessant actoral i ha emocionat quan ha cantat O Pàtria Mia al tercer acte.
3: Fresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià entra en la seva recta final amb una clara candidata a la Concha d'Or, la britànica Fender Loving Care. Les produccions catalanes no estan entre les favorites. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
5: Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a cuidados intensivos, és una defensa punyent dels serveis públics, sobretot els d'assistència, tant a nens i joves com a avis abandonats. El director Mike Lee, igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant, i a més Lee ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Concha d'Or com a homenatge. A tot això, el debut de Jesse Eisenberg és la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella una dona ofegada per una família que l'ignora i que per compensar-ho vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Marques Grode i la japonesa Muyoi Nohito també tenen opcions d'entrar en el palmarès, i pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta el premi a millor protagonista per El mal padre, a 5 minuts més li podria caure algun premi menor i Sants sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte ho sabrem.
4: El meu espai Imagina de Barcelona s'ha inaugurat aquesta setmana amb una exposició inèdita que permet, entre d'altres, visitar en realitat virtual projectes mai construïts d'Antoni Gaudí. La mostra, titulada Codi Gaudí, reuneix recerques pioneres sobre l'arquitecte a la seu de Mediapro. Montse Mas.
19: La proposta, que combina art, ciència i tecnologia, és el fruit de prop de 20 anys d'investigació al voltant de com dissenyava l'arquitecte, i està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya.
25: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar.
19: El punt fort de la mostra és l'experiència immersiva que permet recórrer edificis de Gaudí que mai es van fer realitat, com l'Hotel Attraction projectat per a Nova York, o la font monumental pensada per la plaça Catalunya, que el comissari ha proposat a l'alcalde de Barcelona que estudiï construir-la.
25: Ja li vaig fer, és una broma però seriosa, de dir, escolta, és un projecte que ha sigut capaç de saltar 120 anys, avui dia més fins i tot serviria de refugi climàtic, i ha prou informació com per fer-la amb una fidelitat i amb un rigor. Tinc la sensació de que això ha d'anar a fons a construir-se, perquè jo crec que val molt la pena.
19: L'exposició, emmarcada en l'any Gaudí, es podrà visitar a la capital catalana fins a finals de gener i després viatjarà a ciutats com Montreal o Xangai.
4: L'Acadèmia Goncourt ha exclòs aquest divendres l'escriptor canadenc d'origen haitià Alison Orelien de les nominacions al Premi de les Lletres més prestigiós de França per les sospites d'haver utilitzat la intel·ligència artificial en la seva exitosa novel·la C'est-ça ou mourir. Segons l'Acadèmia, l'objectiu d'aquesta decisió és enviar el missatge clar que no avalen ni consenten de cap manera la creació de textos generats amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. El cas es va destapar quan un compte anònim d'X va acusar l'autor d'haver fet servir aquesta tecnologia per escriure gairebé de manera íntegra la novel·la. Un diagnòstic en què també han coincidit després de diversos estudis d'investigadors i periodistes reputats. L'escriptor es defensa dient que el llibre el va començar a escriure abans de la irrupció de la IA i que parlarà públicament quan la situació s'hagi calmat. I l'escriptor de Palestina, Adania Shibli, presenta aquest dissabte, a la Setmana del Llibre en Català, la seva última novel·la, Engany, que s'acaba de publicar en català i castellà. A través de la història quotidiana de dos joves palestins, una noia universitària i un jove que ha estat empresonat, teixeix un retrat íntim de la violència sota l'ocupació i com van perdent la terra, la dignitat i la identitat. Ho explica l'autora en una entrevista a 3CAT Info.
2: Quan ets adolescent, tu tens un somni de com ser en el món i a poc en el procés aquests somnis es destrueixen i són deformats. I la novel·la el que fa és seguir aquesta destrucció. Com penses que pots canviar el món fins que descobreixes que en realitat és el món que t'ha canviat a tu.
4: Amandia Alcadilla.
6: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols de l'Aldruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic Quique Álvarez s'ha mostrat satisfet.
7: I jo almenys el poso en valor. Teníem moltes baixes, fins a 10, jugadors importants. D'on venim, que sabíem, jo sóc el primer crític i el que vull millorar, però sabíem d'on veníem i bueno, aconseguir aquests 3 punts jo li dono molt valor i sobretot felicito molt els meus jugadors.
6: Aquest dissabte serà el torn del Sabadell que visitarà el filial del Celta.
3: 3CAT Info.
6: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0-França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter de l'Elit ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després per molèsties al genoll esquerre i abandonarà la concentració per sotmetre's a proves mèdiques. El Blaugrana Koundé ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte ho farà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El Blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi.
8: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de... Bueno, pues de Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de que nos han dado las cosas.
6: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi, Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit.
3: 3CAT Info. Informar,
6: explicar, entendre. Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar contra el club el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades, segons aquest mitjà, pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Tornant a casa nostra, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena, al Palau Blaugrana. El tècnic de l'equip català, Javi Rodríguez, ha aplaudit l'actitud dels seus jugadors.
9: Lo que les he dicho a los jugadores después del partido es que al final no les puedo reprochar nada. Es que sí, puedo estar enfadado porque nos hayan podido coger alguna espalda, estoy enfadado porque nos hayan podido rematar alguna estrategia que tenemos controlada, pero al final se lo han dejado todo. Puedes estar mejor o peor, pero sí, si lo das todo no puedes recriminar en nada.
6: Ara el Barça segon a la classificació, 2 punts del Palma. En handbol, el Barça ha debutat en victòria a la Superglobe, el Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. Sentim el jugador blaugrana Òscar Grau.
10: Molt contents, venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu, i això hem fet. Primera victòria, anava agafant sensacions, i res, a nivell personal també molt content, i res, a seguir millorant.
6: Diumenge el Barça jugarà el segon partit contra l'Elzamalek egipci. I en bàsquet, aquest dissabte comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet de Jaume Pons Arnal. Aquest dissabte a les 9 també, Barça, Corunya, Palau Blaugrana, i diumenge jugaran la resta de catalans, Breogán, Penya a les 12 i en directe per TV3, Girona, UCAM a les 5 i València, Lleida a les 6. A la Lliga Femenina de Waterpolo, Catalunya 18, Echeide de Tenerife 13, i en hoquei a la Lliga Catalana Voltregà 5, Lloret 2 i Pons Lleida, llista 4, Vilafranca 1.
3: Fresca Info.

son los Simi. Doncs negocia amb el govern espanyol el decret d'habitatge i posa com a condicions que es prohibeixin els desnonaments en pisos de fons especulatius i també desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. La Moncloa veu marxa perquè hi hagi entesa i el decret es pugui aprovar dimarts. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria quan vencin. Un centenar de llogaters han arribat a un acord per comprar el pis, però molts altres van denunciar que no podrien adquirir-lo quan se'ls acabés el contracte de lloguer. Primera presa de contacte sense concrecions entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del producte interior brut en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. L'oposició lamenta la falta de contingut de la trobada i reclama tenir en compte la comunitat educativa. La paeria de Lleida ha aprovat la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. És un dels punts de la nova ordenança de civisme que ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. Una associació musulmana, però, ja ha denunciat que ho recorrerà a la justícia. Ada Colau es planteja ser candidat a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. Fons de l'entorn de l'exalcaldessa de Barcelona confirmen que ha rebut la proposta i que estaria disposada a tornar a la primera línia política per ajudar a evitar un govern de dreta i extrema dreta. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes. Se'ls ha de substituir un cargol del sistema de direcció. Els models afectats són el Seat Ateca i Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. Els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. I també l'autoritat.

0: descens de segona divisió amb un partit més. Mbappé s'ha retirat lesionat en el Turquia 0-França 1. El davanter del Madrid s'ha retirat amb dolor al genoll esquerre tot just després de fer el gol. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat tot el partit. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena, el Palau Blaugrana. Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació, a 2 punts del líder, el Palma Futsal.
1: Pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si de diumenge, estarà més ennuvolat.
2: Trescat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Saingueja.
3: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentim Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Agustín Duy.
4: Crec que seria una bona notícia per a tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
5: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
6: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
3: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al matí de Catalunya Ràdio.
7: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios y una alternativa habitacional, y a ver si los trae todos.
3: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
1: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urba Gestión volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge. Però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori governat pel PP es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. El sindicat de llogateres exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització al llogater. El sindicat ha convocat una manifestació aquest dissabte a Madrid, Carme Alcarazo i Alicia del Río, portaveus.
8: Es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
9: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
1: Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria i que es posarien els pisos a la venda. Molts llogaters havien anunciat que no podien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social, encara que els donessin una opció de compra. I la PA ja pronosticava que hi hauria gent que acabaria desnonada. La Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat, és una de les llogateres afectades. Ella va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca, el va cedir a un banc. Finalment, l'habitatge va quedar en mans de Blackstone, amb qui va firmar el lloguer social. Oferir lloguers socials era una obligació a Catalunya fins que l'any 2024 el Tribunal Constitucional ho va tombar.
10: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no a un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
1: Un centenar de llogaters sí que han pactat la compra del pis amb Blackstone quan se'ls acabi el contracte. En una entrevista al

0: Catalunya Nit, el professor del Departament de Dret de la UPF, Jordi Bonsoms, ha explicat que l'empresa s'està retirant del mercat català.
1: L'estratègia a Catalunya és intentar veure si també es pot desfer d'Anticipa, que és la gestora d'actius, per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris.
0: Es calcula que Blackstone és propietària d'uns 5.500 pisos de lloguer a Catalunya.
2: 3CAT Info.
0: El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits, menys Vox, s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on, malgrat la poca concreció, ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Núñez.
3: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
0: La falta de propostes específiques és el cas centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, per dos confien del govern, Jordi Albert d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
4: Estem convençuts de que ens en sortirem. Ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
5: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
0: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
6: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
0: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ha avisat que la cosa va per llarg.
3: Difícilment en una única legislatura es pot fer, per tant que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
0: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la nova ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
7: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició a més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
8: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
7: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va quedar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
0: Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política i s'obre a ser candidat a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms claus per reformar la candidatura. Tant de l'entorn d'Ada Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i condiciona el fet que les converses entre els partits avancin i es defineixi, segons ha dit, un front ampli d'esquerres. En aquest escenari, Colau diu que se sentiria responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Els rumors del seu retorn s'han disparat aquesta setmana amb el vídeo que va publicar a les xarxes, pressionant sumar perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
9: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
0: I també ha aparegut en una manifestació a Barcelona per aturar un desnonament. Fa 3 anys que Ada Colau està apartada de la vida política. No hi ha tornat des que va perdre les municipals per a l'alcaldia de Barcelona. Ara és presidenta de la Fundació Sentit Comú, vinculada al seu partit, els Comuns. En clau econòmic us expliquem que Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tàrraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. Igualment, rebran l'avís per portar el cotxe al taller els propietaris dels Audi Q3, si han estat fabricats entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Un milió dels cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres a la resta del món. Volkswagen reconeix que sota certes condicions, després de molts anys d'ús i per l'exposició a la sal de la carretera durant l'hivern, es pot produir un desgast per corrosió en el cargol de subjecció del sistema de direcció d'aquests models. El grup automobilístic assegura que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller per tal de substituir aquest cargol. Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. El gestor ferroviari assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF, que haurien estat atacats prèviament. La pàgina web del gestor d'infraestructures no funciona, però sí que ho fa la de Renfe. L'acció no ha tingut afectació en la circulació de trens. I el govern espanyol obre la porta a ampliacions futures del corredor mediterrani. El responsable encarregat de la infraestructura s'assuma a les veus que ja ho reclamen. La propera afectació per a la seva posada en marxa serà d'aquí a uns mesos a les Terres de l'Ebre. Anem a Tortosa. Jordi Barranca.
10: El corredor mediterrani ha d'estar acabat del tot l'any 2030, però ja es pensa en les necessitats d'aquí a dues dècades. Josep Calabuig és el comissionant responsable d'aquesta infraestructura.
11: Este corredor és un corredor que ja que ficar en marxa, que tenim un marge amb les obres que tenim probablement per a més de 25 anys per a poder anar funcionant, però si l'interès se concreta i comença a utilitzar-se massivament, evidentment, en un termini de 20-25 anys, tindrem que pensar en noves millores.
10: A mitjans de l'any vinent hi haurà noves incidències, en aquest cas el tall total entre Tarragona i Castelló.
11: Aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. Li puc dir que s'han fet assajos ja per tal de veure en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible.
10: El grup de pressió empresarial Fermet és un dels que també reclamen ja l'ampliació de la infraestructura.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
12: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia, de nit més o menys es mantenen, fins i tot diumenge poden pujar les mínimes i hi haurà més nuvolositat, però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4-5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte, per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dos dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i curiosament tampoc hi ha boira baixa, una cosa típica ara al setembre, el peritoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa a diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i Nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure alguna gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Una família es pot estalviar un 20% del que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. L'estalvi pot ser de 1.310 euros, una xifra que encara pot ser més gran a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una lectura en positiu.
13: La bona notícia és que hi ha moltes possibilitats d'ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
0: Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i pel que fa a ciutats, Cerdanyola del Vallès se situa entre les més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota de la inflació.
13: Esto es una subida quizá menos acusada que otros años, pero es que esto es una subida sobre subidas. En los últimos 5 años, el consumidor medio, una familia, tiene que pagar por la misma cesta un 40% más. Es decir, la inflación que sufre esa familia en particular es brutal porque los salarios no están subiendo obviamente en el mismo porcentaje.
0: Els productes que més es disparen són els frescos, la carn i el peix. I encara en clau econòmica us expliquem que la factura del gas es podria disparar el mes que ve. L'1 d'octubre toca fer la revisió trimestral dels preus regulars, l'anomenada tarifa d'últim recurs, l'atur. La tenen contractada 3 milions de consumidors a l'Estat. La més habitual és la que inclou el consum de la cuina, l'escalfador d'aigua i la calefacció. L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que la factura passarà de 50 euros al mes de mitjana als 76 euros mensuals a causa de l'encariment del gas als mercats internacionals per la guerra de l'Orient Mitjà i l'augment de demanda de cara a l'hivern, segons explica la seva portaveu.
14: El sistema de càlcul de l'atur se está modificando. En el último trimestre el gas aumenta el peso del denominado gas estacional, que representa cerca del 47% del coste total del aprovisionamiento. Por tanto, de esta manera vamos a ver que se va incrementada la factura final del consumidor.
0: Dimarts que ve està previst que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet de mesures per compensar els efectes del conflicte de l'Iran, però no s'han avançat quines inclouran ni si afectaran el gas. Durant l'inici de la guerra d'Ucraïna es va aprovar limitar temporalment l'increment de la factura del gas natural. Mentrestant, a Europa, el comissari d'Energia ha demanat que aquest hivern els edificis públics limitin la calefacció. Ho ha dit als ministres d'Energia europeus a través d'una carta on es mostra preocupat per les baixes reserves de gas. Admet que la situació és difícil, tot i que diu que no hi ha risc per als països europeus de que es quedin sense subministrament. Per això els convida a prendre mesures extraordinàries. Les més de 56.000 persones que cobren les pensions no contributives a Catalunya notaran a partir d'ara un augment mensual de més de 50 euros. El primer pagament, a més, inclourà amb efectes retroactius les pagues des de principis d'aquest any. La Generalitat ha optat per no reduir aquest complement, tot i l'increment estatal, i d'aquesta manera les persones beneficiàries podran percebre fins a 853 euros al mes. Ho explica el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
15: Amb aquest canvi el que volem és blindar el complement de la Generalitat perquè no torni a baixar i garantir que l'augment de les pensions arriba íntegrament a les persones que més ho necessiten. I parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
0: Això suposarà a la pràctica un increment al voltant de 70 euros al mes respecte al 2025 si es té en compte l'augment estatal i el complement català. Més coses. Després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pérez n'ha sortit en llibertat amb càrrecs i haurà d'ingressar a presó si no abona en els propers 3 dies una fiança de 80.000 euros. La dona estava detinguda per la suposada relació amb la mort de l'home el 26 de desembre a Baqueira. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Viella, Sofia Cabanes.
16: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li han posat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Mentrestant, el jutge li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país. Si no ingressa a l'import, per tant, haurà d'ingressar a presó. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
0: Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir aquest divendres el fisioterapeuta lleidatà investigat per presumptes agressions sexuals a diverses pacients. Ja s'han denunciat fins a 9 casos i s'espera que en els propers dies augmenti el nombre de víctimes. Lleida, Júlia Albacar. L'home de 30 anys ha tornat a quedar detingut després que hagi pujat fins a 9 el nombre de dones que han interposat una denúncia per suposats tocaments durant les seues sessions. Ha comparegut també este mateix divendres davant del jutge que n'ha decretat llibertat amb càrrecs perquè cap de les parts ha demanat presó provisional. Està investigat en diversos delictes d'agressió sexual i segons els Mossos d'Esquadra en els pròxims dies encara podria pujar més el nombre de víctimes. L'home va quedar detingut per primera vegada la setmana passada a Juncosa, a les Garrigues, tot i que les víctimes són de diferents localitats.
2: Esports. Amb el Cadrillà.
17: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic del conjunt gironí, Quique Álvarez, s'ha mostrat satisfet pel resultat.
18: Jo li dono importància haver guanyat avui perquè crec que ens ha de donar embranzida i ens ha de donar ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, pues, bueno, ens fa pues, aquest ànim d'afrontar el partit a Mallorca, que en teoria, pues, bueno, no vull dir que... Però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la Lliga, pues, amb més ànim.
17: Álvarez ha hagut de fer un 11 per circumstàncies perquè tenia fins a 10 baixes, 6 jugadors convocats amb les seves seleccions i 4 lesionats, dos d'ells, Estuani i Ferran Beltrán, d'última hora. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta.
2: 3CAT Info.
17: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El Blaugrana Koundé ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El Blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi Flick.
19: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de... Bueno, pues de Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
17: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit. Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar en contra seva el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Encara parlant de competicions internacionals, la Generalitat treballarà perquè el Camp Nou sigui la seu de la final del Mundial del 2023. Així ho ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, en declaracions al Tot Costat de Catalunya Ràdio.
20: Nosaltres el que volem és donar-li molt, molt clar a tu, tant a la FIFA com ara en aquest cas, ara mateix, a la comissió interministerial, la que jo formo part a Madrid, com a la Federació Espanyola, com a la ministra, pues les, a molta claredat de que el millor escenari és l'Spotify Camp Nou.
17: Seguim en futbol, a la Lliga F aquest dissabte a les 12, Badalona rep el Granada a Palamós en directe per Esport 3, i el Barça visita el Logroño a 4:45, aquest partit el podrà veure per TV3, un partit en què destaca el retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria. La jornada de la Lliga F tancarà l'Espanyol diumenge visitant el Camp del Deport. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Sergio González, autor del segon gol dels catalans, ha lamentat el resultat i ha fet una crida a l'afició de cara al pròxim partit dimecres contra l'Oparrulo.
1: Tenim un altre partit aquí a casa i l'oportunitat de revenir-nos. Llavors, l'equip crec que està bé, seguim sense perdre, o sigui, tampoc ha de ser això ara una catàstrofe. Però bueno, el dimecres a per totes, a fer que el Palau segueixi sent un fortí, i l'objectiu ara ja no pot ser el ple de victòries, però sí que pot ser no perdre cap partit al Palau, així que anirem a per la victòria.
17: Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del Palma Futsal. En handbol, el Barça ha debutat en victòria a la Superglobe, al Mundial d'Equips, que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. I en bàsquet, aquest dissabte comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 de la tarda a la pista del Bilbao Bàsquet.

0: destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora de l'informatiu. El govern espanyol negocia contra el rellotge amb Junts un nou decret d'habitatge i confia que es pugui aprovar dimarts al Consell de Ministres. Els de Puigdemont posen com a condicions la prohibició de desnonaments en pisos de fons especulatius i desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. També és notícia que hi ha hagut poques concrecions en la primera presa de contacte entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del PIB en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. I que l'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. A partir d'ara us explicarem que Xi Jinping tanca el viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. També passarem per França, on aquest divendres el papa ha començat un viatge oficial de 4 dies. Des de la seu de la UNESCO a París, Lleó XIV ha demanat que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. Ja anirem a la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que entra en la recta final amb una clara candidata a la Concha d'Or, la britànica Tender Loving Care. I en esports, que destaques, Vial Cadena?
1: Doncs que el Girona ha guanyat 2-0 a Montilivi, l'Albacete, amb gols de Bel Ruiz i Van de Vick, que Mbappé s'ha lesionat en el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid s'ha hagut de retirar amb mal al genoll esquerre.
0: Ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si ve diumenge, estarà més ennuvolat. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge a fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Saideja.
2: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentim Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Agustín Duy.
3: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
4: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
2: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al matí de Catalunya Ràdio.
6: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, y a ver si los trae todos.
2: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urba Question volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge. Però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori, governat pel PP, es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. Mentrestant, la compra-venda de pisos a Catalunya s'està frenant, sobretot els de segona mà. Segons les últimes dades de juliol, la compra d'habitatges ha caigut prop d'un 7% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, tot i que és la segona xifra més elevada per un juliol. En total s'han venut més de 10.000 pisos, segons l'Institut d'Estadística. És la sisena baixada en el que portem d'any, tot i que a finals d'any sempre hi ha un repunt de les operacions immobiliàries. L'any passat es van tornar a superar les 100.000 compres de pisos, cosa que només havia passat el 2007, abans de la crisi, i el 2022. L'economia espanyola manté la bona evolució. Ha experimentat un creixement del 0,7% al segon trimestre d'aquest any respecte al trimestre anterior. Això és una dècima més que en els primers tres mesos de l'any. En termes interanuals, el PIB ha augmentat entre l'abril i el juny un 2,6%, el mateix que el trimestre anterior. La principal contribució del creixement continua sent la demanda interna, sobretot el consum familiar i la inversió. Per sectors, tots menys l'agricultura i la ramaderia han crescut. Els que més, la construcció i els serveis. El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits menys Vox s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on malgrat la poca concreció ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Núñez.
7: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
0: La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
8: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
9: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
0: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
10: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
0: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en la cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ja ha avisat que la cosa va per llarg.
7: Difícilment en una única legislatura es pot fer, per tant que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
0: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la novena ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Félix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
12: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
11: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant. Tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va quedar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
0: Un centenar de persones s'han concentrat a tavernes de la Valldigna, al País Valencià, per condemnar la doble agressió racista que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les agressions va ser a un noi magrebí i va quedar enregistrada per testimoni sense que ningú hi fes res, i l'altra a un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pidi amb els familiars de les víctimes. Així ho expressava en Mohamed, germà del noi senegalès.
13: el meu germà simplement va tropeçar en un d'ells i d'ahir li se va propinar una punya des de darrere, malgrat que va acabar amb la mandíbula trencada. Tota aquesta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonico. Això donarà, marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
0: Amb l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i amb l'altra la família es planteja presentar-la. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. Més coses. El Congrés inicia els tràmits per sancionar la diputada del PP que va exhibir un esprai de gas tebre a l'hemicicle, Ana Vázquez. La mesa de la cambra debatrà dimarts que ve l'obertura d'un expedient que, segons consta l'òrgan, pot comportar des d'un advertiment fins a la suspensió temporal de la congressista. Després de l'expulsió de la dirigent del ple, un assessor del PP va buidar l'estrai a uns lavabos del Congrés i això va derivar en el desallotjament de diverses zones de l'edifici i l'atenció mèdica de 12 treballadors pels efectes del gas. En clau internacional, Xi Jinping tanca el seu viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. Anem a Washington. Oriol Serra.
14: En general, la visita de Xi Jinping a Washington ha servit per a suavitzar les diferències entre els dos països en aspectes geopolítics, si bé aquests només s'han tocat a porta tancada. Parlem de temes com Taiwan o l'Iran. Donald Trump ha reconegut que han parlat de l'Iran, però no ha entrat en detalls, i ha sabut que Xi li hauria suggerit que es torni a la taula de negociacions. Sobre Taiwan, la Xina vol que els Estats Units en quedin al marge i en cap cas en reconeguin la independència. De cara a la galeria, però, tot han estat gestos i bones paraules. Les últimes, aquestes, mentre Trump i Xi prenien el te.
15: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
16: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
14: Donald Trump i Xi Jinping es van veure fa 4 mesos a Pequín, però aquesta ha estat la primera visita d'estat d'un president xinès als Estats Units en una dècada. A partir d'ara caldrà veure si la nova treva comercial i l'esperit de cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial realment funcionen de manera positiva. Xi Jinping va dir dijous que la competència ha de ser constructiva i aquest divendres que la coexistència ha de ser pacífica.
0: 5 persones han mort en 2 atacs russos contra Kiev aquest divendres, segons fonts oficials ucraïneses. A plena llum del dia, un dron ha impactat contra un aparcament a prop d'un edifici d'oficines i ha deixat 4 morts i 7 ferits. Hores abans, a matinada, un altre dron ha provocat la mort d'un noi de 14 anys, ha ferit 30 persones. També hi ha hagut 3 morts per una acció ucraïnesa a la part ocupada de la regió de Zaporizhia, al sud, segons fonts russes. També hi ha hagut atacs a infraestructures energètiques. El president rus, Vladimir Putin, ha dit que volia reprendre les negociacions amb Ucraïna després de les eleccions, però els atacs ho van impedir. El papa Lleó XIV demana que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. Ho ha fet des de la seu de la UNESCO a París, durant el primer dels 4 dies en què el Pontífex visitarà França. En aquesta primera jornada s'ha reunit amb el president Emmanuel Macron, ha visitat la catedral de Notre-Dame i l'estadi Saint-Denis, on ha presidit una vigília de pregària multitudinària davant de 80.000 joves. París, Isabel Galí.
17: La visita de Lleó XIV a la UNESCO ha estat simbòlica. És la institució fundada per actuar en favor de la pau a través de l'educació, la ciència i la cultura, i el seu auditori, Robert Prevost, ja ha estat rebut amb un llarg aplaudiment i els seus valors humanistes hi han ressonat de manera especial, fins i tot quan el papa ha alertat dels perills de la intel·ligència artificial.
18: La paradoxa s'ha fet cada vegada més evident. Mentre s'atribueix intel·ligència als sistemes computacionals, ens costa reconèixer la dignitat inalienable de les persones humanes, les vides de les quals es jutgen segons el criteri de l'eficiència, i quan es considera que ja no són productives, són rebutjades i descartades.
17: Lleó XIV tampoc s'ha estalviat una crítica als líders que comencen guerres, reals o virtuals, en nom de la llibertat.
19: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
17: Juntament amb la recepció del matí amb el president Macron, aquesta ha estat l'etapa més política del seu viatge a França. A la tarda, 300.000 persones, xifres del Vaticà, l'han aclamat pels carrers de París fins a arribar a Notre Dame, on ha celebrat unes vespres amb els cardenals, bisbes i membres del clergat.
20: El temps.
17: Dani Ramírez.
21: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia, de nit més o menys es mantenen, fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nuvolositat, però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4-5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte, per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dos dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i curiosament tampoc hi ha boira baixa, una cosa típica ara al setembre, el peritoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa a diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i Nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure alguna gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
20: Fresca Info.
17: Les greus inundacions del mes d'agost a Coma-ruga al Vendrell han accelerat les obres per recollir i evacuar l'aigua de pluja que estaven previstes per d'aquí 13 anys. La solució que s'ha consensuat és construir un emissari marí que enviï les aigües de manera ràpida cap al mar i eviti el seu estancament pels carrers d'aquest barri marítim. Corresponsal del Baix Penedès, Montse Gené Rodon.
22: L'Ajuntament del Vendrell ha explicat que aquest nou emissari marí es construirà sota l'estructura del port de Coma-ruga i del seu camí d'accés. Així s'aprofita una obra ja construïda per excavar-hi per sota i posar un tub col·lector que permeti que l'aigua marxi a més velocitat que actualment. L'alcalde del Vendrell és Kenneth Martínez.
23: Per generar aquestes pendents, a banda dels dipòsits que ja vam anunciar que construirem, doncs també ens recomanen que provoquem més corrent, que corri l'aigua a través d'un emissari submarí, aprofitant l'existència del propi port que ens permet d'una manera fàcil allargar un tub fins al fons marí.
22: El passat 22 d'agost l'aigua de la tempesta va quedar estancada durant hores perquè els carrers estan al mateix nivell del mar o menys. En previsió a més pluges torrencials freqüents, l'Ajuntament ha decidit assumir aquesta obra i en tot cas, paral·lelament, demanar finançament via subvencions.
23: Sabem que és un problema històric, però els problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva.
22: Ara s'haurà de fer un detallat estudi cartogràfic, licitar l'obra i es podria començar la tardor que ve.
17: L'òpera Aida de Verdi amb la soprano Anna Netrebko al capdavant del repartiment ha inaugurat aquest divendres a la nit la temporada del Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena nova presidenta, Helena Guardans. Ens ho explica Marc Ruiz.
24: A l'òpera Aida de Josep Verdi, Aida és una esclava etíop a la cort egípcia i Radamés és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aida és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entrin en guerra. L'argument també toca molt de prop la directora escènica d'Aida, Shirin Neshat, iraniana, resident als Estats Units i que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. L'escenari brutalista permet que Neixat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i introdueix uns interludis amb sacerdotisses o soldats que afegeixen tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. Tot i que Verdi era fill del romanticisme, per tant, hi veiem una guerra idealitzada amb la glòria i l'honor com a valors indubtables. Neixat, això sí, li dona la volta i la transforma en un clam pacifista, fins i tot en l'espectacular fragment per a cor, glòria a l'Egipto i la marxa triomfal, que en aquest muntatge, per contrast, sonen terrorífics. Parlava la presidenta del patronat del Liceu, Helena Guardans Cambó, títols com el d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de l'Arnambla.
1: Crec que si volem atraure també nous públics, no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents.
24: Anna Netrebko, que interpreta Aïda, ha demostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. A més de la seva veu, amb gran projecció, aguts trepidants però rodons i gran control de respiració, aquesta nit ha transmès en la vessant actoral i ha emocionat quan ha cantat O Pàtria Mia el tercer acte.
20: Tresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià entra en la seva recta final amb una clara candidata a la Concha d'Or, la britànica Tender Loving Care. Les produccions catalanes no estan entre les favorites. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
4: Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a cuidados intensivos, és una defensa punyent dels serveis públics, sobretot els d'assistència, tant a nens i joves com a avis abandonats. El director Mike Lee, igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant, i a més Lee ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Concha d'Or com a homenatge. A tot això, el debut de Jesse Eisenberg és la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que per compensar-ho vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Marques Grode i la japonesa Muyoi Nohito també tenen opcions d'entrar en el palmarès, i pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta el premi a millor protagonista per El mal padre, a 5 minuts més li podria caure algun premi menor i Sants sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte ho sabrem.
3: El nou espai Imagina de Barcelona s'ha inaugurat aquesta setmana amb una exposició inèdita que permet, entre d'altres, visitar en realitat virtual projectes mai construïts d'Antoni Gaudí. La mostra, titulada Codi Gaudí, reuneix recerques pioneres sobre l'arquitecte a la seu de Mediapro. Montse Mas.
5: La proposta, que combina art, ciència i tecnologia, és el fruit de prop de 20 anys d'investigació al voltant de com dissenyava l'arquitecte, i està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya.
6: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar.
5: El punt fort de la mostra és l'experiència immersiva que permet recórrer edificis de Gaudí que mai es van fer realitat, com l'Hotel Attraction projectat per a Nova York, o la font monumental pensada per la plaça Catalunya, que el comissari ha proposat a l'alcalde de Barcelona que estudiï construir-la.
6: Ja li vaig fer, és una broma però seriosa, de dir, escolta, és un projecte que ha sigut capaç de saltar 120 anys, avui dia més fins i tot serviria de refugi climàtic, hi ha prou informació com per fer-la amb una fidelitat i amb un rigor. Tinc la sensació de que això ha d'anar a fondo a construir-se perquè jo crec que val molt la pena.
5: L'exposició emmarcada en l'any Gaudí es podrà visitar a la capital catalana fins a finals de gener i després viatjarà a ciutats com Montreal o Xangai.
3: L'Acadèmia Goncourt ha exclòs aquest divendres l'escriptor canadenc d'origen haitià Alison Aurelien de les nominacions al Premi de les Lletres més prestigiós de França per les sospites d'haver utilitzat la intel·ligència artificial en la seva exitosa novel·la CTC Humorí. Segons l'Acadèmia, l'objectiu d'aquesta decisió és enviar el missatge clar que no avalen ni consenten de cap manera la creació de textos generats amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. El cas es va destapar quan un compte anònim d'X va acusar l'autor d'haver fet servir aquesta tecnologia per escriure gairebé de manera íntegra la novel·la. Un diagnòstic en què també han coincidit després de diversos estudis d'investigadors i periodistes reputats. L'escriptor es defensa dient que el llibre el va començar a escriure abans de la irrupció de la IA i que parlarà públicament quan la situació s'hagi calmat. I l'escriptora palestina, Adania Shibli, presenta aquest dissabte, a la Setmana del Llibre en Català, la seva última novel·la, Engany, que s'acaba de publicar en català i castellà. Al revés de la història quotidiana de dos joves palestins, una noia universitària i un jove que ha estat empresonat teixeix un retrat íntim de la violència sota l'ocupació i com van perdent la terra, la dignitat i la identitat. Ho explica l'autora en una entrevista a 3Cat Info.
2: Quan ets adolescent, tu tens un somni de veure com ser en el món i a poc a poc, en el procés, aquests somnis es destrueixen i són deformats. I la novel·la el que fa és seguir aquesta destrucció. Com penses que pots canviar el món fins que descobreixes que en realitat és el món que t'ha canviat a tu.
3: Amandia Alcadilla.
7: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols de Beltruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic Quique Álvarez s'ha mostrat satisfet.
8: I jo almenys el poso en valor. Teníem moltes baixes, fins a 10, jugadors importants. D'on venim, que sabíem, jo sóc el primer crític i el que vull millorar, però sabíem d'on veníem i bueno, aconseguir aquests 3 punts jo li dono molt valor i sobretot felicito molt els meus jugadors.
7: Aquest dissabte serà el torn del Sabadell que visitarà el filial del Celta.
20: 3Cat Info.
7: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0-França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després per molèsties al genoll esquerre i abandonarà la concentració per sotmetre's a proves mèdiques. El Blaugrana Koundé ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0-Ucraïna 1 amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte ho farà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El Blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi.
9: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de... Bueno, pues de Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que sobre todo puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
7: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit.
20: 3Cat Info. Informar,
7: encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar contra el club el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades, segons aquest mitjà, pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Tornant a casa nostra, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena, al Palau Blaugrana. El tècnic de l'equip català, Javi Rodríguez, ha aplaudit l'actitud dels seus jugadors.
10: Lo que les he dicho a los jugadores después del partido es que al final no les puedo reprochar nada. Es que sí, puedo estar enfadado porque nos hayan podido coger alguna espalda, estoy enfadado porque nos hayan podido rematar alguna estrategia que teníamos controlada, pero al final se lo han dejado todo. Puedes estar mejor o peor, pero si lo das todo no puedes recriminar nada.
7: Ara el Barça és segon a la classificació, 2 punts del Palma. En handbol, el Barça ha debutat en victòria a la Superclub, el Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. Sentim el jugador blaugrana Òscar Grau.
11: Molt contents, venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu, i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions, i res, a nivell personal també molt content, i res, a seguir millorant.
7: Diumenge el Barça jugarà el segon partit contra l'Elzamalek egipci. I en bàsquet, aquest dissabte, comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet de Jaume Pons Arnal. Aquest dissabte a les 9 també, Barça, Corunya, Palau Blaugrana, i diumenge jugaran la resta de catalans, Breogán, Penya a les 12 i en directe per TV3, Girona, UCAM a les 5 i València, Lleida a les 6. A la Lliga Femenina de Waterpolo, Catalunya 18, Echeide de Tenerife 13, i en hoquei a la Lliga Catalana Voltregà 5, Lloret 2 i Pons, Lleida, Llista 4, Vilafranca.
20: 3CAT Info.

0: Són les 6. Junts negocia amb el govern espanyol el decret d'habitatge i posa com a condicions que es prohibeixin els desnonaments en pisos de fons especulatius i també desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. La Moncloa veu marxa perquè hi hagi entesa i el decret es pugui aprovar dimarts. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no els renovaria quan vencin. Un centenar de llogaters han arribat a un acord per comprar el pis, però molts altres van denunciar que no podrien adquirir-lo quan se'ls acabés el contracte de lloguer. Primera presa de contacte sense concrecions entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del producte interior brut en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. L'oposició lamenta la falta de contingut de la trobada i reclama tenir en compte la comunitat educativa. La paeria de Lleida ha aprovat la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. És un dels punts de la nova ordenança de civisme que ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. Una associació musulmana, però, ja ha denunciat que ho recorrerà a la justícia. Ada Colau es planteja ser candidat a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. Fons de l'entorn de l'exalcaldessa de Barcelona confirmen que ha rebut la proposta i que estaria disposada a tornar a la primera línia política per ajudar a evitar un govern de dreta i extrema dreta. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes. Se'ls ha de substituir un cargol del sistema de direcció. Els models afectats són el Seat Ateca i Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. Els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. I també l'Audi Q3, fabricat entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Llibertat amb càrrecs i sota fiança de 80.000 euros per a la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere. La dona va ser detinguda dimecres en el dit acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte.
1: Esports. Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més.

0: calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si ve diumenge, estarà més ennuvolat.
1: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Saingueja.
2: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentim Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Agustín Duy.
3: Crec que seria una bona notícia per a tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
4: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
2: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia aquesta advertència al matí de Catalunya Ràdio.
6: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios y una alternativa habitacional, y a ver si los trae todos.
2: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. UrbaGestión volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge. Però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori governat pel PP es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. El sindicat de llogateres exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització al llogater. El sindicat ha convocat una manifestació aquest dissabte a Madrid, Carme Alcarazo i Alicia del Río, portaveus.
7: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
8: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures enforats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
0: Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria i que es posarien els pisos a la venda. Molts llogaters havien anunciat que no podien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social, encara que els donessin una opció de compra. I la PA ja pronosticava que hi hauria gent que acabaria desnonada. La Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat, és una de les llogateres afectades. Ella va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca, el va cedir a un banc. Finalment, l'habitatge va acabar en mans de Blackstone, amb qui va formar el lloguer social. Oferir lloguers socials era una obligació a Catalunya fins que l'any 2024 el Tribunal Constitucional ho va tombar.
9: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no a un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
0: Un centenar de llogaters sí que han pactat la compra del pis amb Blackstone quan se'ls acabi el contracte. En una entrevista al Catalunya Nit, el professor del Departament de Dret de la UPF, Jordi Bonsoms, ha explicat que l'empresa s'està retirant del mercat català.
10: L'estratègia a Catalunya és intentar veure si també es pot desfer d'Anticipa, que és la gestora d'actius, per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris.
0: Es calcula que Blackstone és propietària d'uns 5.500 pisos de lloguer a Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de

0: Educació a Catalunya, tots els partits menys Vox s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau d'on, malgrat la poca concreció, ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Núñez.
1: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
0: La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord per dos que confien del govern, Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
2: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
3: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
0: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
4: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
0: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ha avisat que la cosa va per llarg.
1: Difícilment en una única legislatura es pot fer, per tant que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
0: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la nova ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
5: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Félix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
6: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta balança és civisme i convivència.
5: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
0: Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política i s'obre a ser candidat a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai de l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms claus per reformar la candidatura. Fons de l'entorn d'Ada Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i ho condiciona el fet que les converses entre els partits avancin i es defineixi, segons ha dit, un front ampli d'esquerres. En aquest escenari, Colau diu que se sentiria responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Els rumors del seu retorn s'han disparat aquesta setmana amb el vídeo que va publicar a les xarxes, pressionant sumar perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
7: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
0: I també ha aparegut en una manifestació a Barcelona per aturar un desnonament. Fa 3 anys que Ada Colau està apartada de la vida política. No hi ha tornat des que va perdre les municipals per a l'alcaldia de Barcelona. Ara és presidenta de la Fundació Sentit Comú, vinculada al seu partit, els Comuns. En clau econòmic us expliquem que Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de SEAT afectats són la Teca i el Tàrraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i el 1 de juliol del 2024. Igualment, rebran l'avís per portar el cotxe al taller als propietaris dels Audi Q3, que han estat fabricats entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Un milió dels cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres a la resta del món. Volkswagen reconeix que sota certes condicions, després de molts anys d'ús i per l'exposició a la sal de la carretera durant l'hivern, es pot produir un desgast per corrosió en el cargol de subjecció del sistema de direcció d'aquests models. El grup automobilístic assegura que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller per tal de substituir aquest cargol. Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. El gestor ferroviari assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de BIT, que haurien estat atacats prèviament. La pàgina web del gestor d'infraestructures no funciona, però sí que ho fa la de Renfe. L'acció no ha tingut afectació en la circulació de trens. I el govern espanyol obre la porta a ampliacions futures del corredor mediterrani. El responsable encarregat de la infraestructura s'assuma a les veus que ja ho reclamen. La propera afectació per a la seva posada en marxa serà d'aquí a uns mesos a les Terres de l'Ebre. Anem a Tortosa, Jordi Barranca.
8: El corredor mediterrani ha d'estar acabat del tot l'any 2030, però ja es pensa en les necessitats d'aquí a dues dècades. Josep Calabuig és el comissionant responsable d'aquesta infraestructura.
9: Este corredor és un corredor que hi ha que ficar en marxa, que tenim un marge amb les obres que tenim probablement per a més de 25 anys per a poder anar funcionant, però si l'interès se concreta i comença a utilitzar-se massivament, evidentment en un termini de 20-25 anys tindrem que pensar en noves millores.
8: A mitjans de l'any vinent hi haurà noves incidències, en aquest cas el tall total entre Tarragona i Castelló.
9: Aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. Li puc dir que s'han fet assajos ja per tal de veure en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible.
8: El grup de pressió empresarial Fermet és un dels que també reclamen ja l'ampliació de la infraestructura.
0: El temps. Dani Ramírez.
10: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia, de nit més o menys es mantenen, fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nuvolositat, però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4-5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte, per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dos dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i curiosament tampoc hi ha boira baixa, una cosa típica ara al setembre, el perlitoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure una gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores. Una família es pot estalviar un 20% del que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. L'estalvi pot ser de 1.310 euros, una xifra que encara pot ser més gran a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una lectura en positiu.
11: La bona notícia és que hi ha moltes possibilitats d'ahorrar si un consumidor compra la mateixa cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
0: Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i pel que fa a ciutats, Cerdanyola del Vallès se situa entre les més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota de la inflació.
11: Esto es una subida quizá menos acusada que otros años, pero es que esto es una subida sobre subidas. En los últimos 5 años, el consumidor medio, una familia, tiene que pagar por la misma cesta un 40% más. Es decir, la inflación que sufre esa familia en particular es brutal porque los salarios no están subiendo obviamente en el mismo porcentaje.
0: Els productes que més es disparen són els frescos, la carn i el peix. I encara en clau econòmica us expliquem que la factura del gas es podria disparar el mes que ve. L'1 d'octubre toca fer la revisió trimestral dels preus regulars, l'anomenada tarifa d'últim recurs, l'ATUR. La tenen contractada 3 milions de consumidors a l'Estat. La més habitual és la que inclou el consum de la cuina, l'escalfador d'aigua i la calefacció. L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que la factura passarà de 50 euros al mes de mitjana als 76 euros mensuals a causa de l'encariment del gas als mercats internacionals per la guerra de l'Orient Mitjà i l'augment de demanda de cara a l'hivern, segons explica la seva portaveu.
12: El sistema de càlcul de l'ATUR se está modificando. En el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gas estacional, que representa cerca del 47% del coste total de la producción de alto. Por tanto, de esta manera vamos a ver que se va incrementada la factura final del consumidor.
0: Dimarts que ve està previst que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet de mesures per compensar els efectes del conflicte de l'Iran, però no s'han avançat quines inclourà ni si afectaran el gas. Durant l'inici de la guerra d'Ucraïna es va aprovar limitar temporalment l'increment de la factura del gas natural. Mentrestant, a Europa, el Comissari d'Energia ha demanat que aquest hivern els edificis públics limitin la calefacció. Ho ha dit als ministres d'Energia europeus a través d'una carta on es mostra preocupat per les baixes reserves de gas. Admet que la situació és difícil, tot i que diu que no hi ha risc per als països europeus de que es quedin sense subministrament. Per això els convida a prendre mesures extraordinàries. Les més de 56.000 persones que cobren les pensions no contributives a Catalunya notaran a partir d'ara un augment mensual de més de 50 euros. El primer pagament, a més, inclourà amb efectes retroactius les pagues des de principis d'aquest any. La Generalitat ha optat per no reduir aquest complement, tot i l'increment estatal, i d'aquesta manera les persones beneficiàries podran percebre fins a 853 euros al mes. Ho explica el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
13: En aquest canvi el que volem és blindar el complement de la Generalitat perquè no torni a baixar i garantir que l'augment de les pensions arriba íntegrament a les persones que més ho necessiten. I parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
0: Això suposarà a la pràctica un increment al voltant de 70 euros al mes respecte al 2025 si es té en compte l'augment estatal i el complement català. Més coses. Després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pérez n'ha sortit en llibertat amb càrrecs i haurà d'ingressar a presó si no abona en els propers 3 dies una fiança de 80.000 euros. La dona serà detinguda per la suposada relació amb la mort de l'home el 26 de desembre a Baqueira. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Viella, Sofia Cabanes.
14: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li han posat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Mentrestant, el jutge li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país, si no ingressa l'import, per tant, haurà d'ingressar a presó. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona, que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
0: Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir aquest divendres el fisioterapeuta lleidatà investigat per presumptes agressions sexuals a diverses pacients. Ja s'han denunciat fins a 9 casos i s'espera que en els propers dies augmenti el nombre de víctimes. Lleida, Júlia Albacar. L'home de 30 anys ha tornat a quedar detingut després que hagi pujat fins a 9 el nombre de dones que han interposat una denúncia per suposats tocaments durant les seues sessions. Ha comparegut també este mateix divendres davant del jutge que n'ha decretat llibertat amb càrrecs perquè cap de les parts ha demanat presó provisional. Està investigat per diversos delictes d'agressió sexual i, segons els Mossos d'Esquadra, en els pròxims dies encara podria pujar més el nombre de víctimes. L'home va quedar detingut per primera vegada la setmana passada a Juncosa, a les Garrigues, tot i que les víctimes són de diferents localitats.
15: Esports. Amb en Biel Canilla.
16: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic del conjunt gironí, Quique Álvarez, s'ha mostrat satisfet pel resultat.
17: Jo li dono importància haver guanyat avui perquè crec que ens ha de donar embranzida i ens ha de donar ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, pues, bueno, ens fa pues, aquest ànim d'afrontar el partit a Mallorca, que en teoria, pues, bueno, no vull dir que... Però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la Lliga, pues, amb més ànim.
16: Álvarez ha hagut de fer un 11 per circumstàncies perquè tenia fins a 10 baixes, 6 jugadors convocats amb les seves seleccions i 4 lesionats, dos d'ells, Estuani i Ferran Beltrán, d'última hora. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta.
15: 3CAT Info.
16: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El Blaugrana Koundé ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El Blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi Flick.
18: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de... Bueno, pues de Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
16: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit. Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar en contra seva el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Encara parlant de competicions internacionals, la Generalitat treballarà perquè el Camp Nou sigui la seu de la final del Mundial del 2023. Així ho ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Nosaltres el que volem és donar-li molt, molt clar a tu, tant a la FIFA com ara en aquest cas, ara mateix, a la comissió interministerial de què jo formo part a Madrid, com a la Federació Espanyola, com a la ministra, pues, les, amb molta claredat que el millor escenari era l'Spotify Camp Nou.
16: Seguim en futbol. A la Lliga F aquest dissabte a les 12, el Badalona rep el Granada a Palamós en directe per Esport 3. I el Barça visita el Logroño a 4:45. Aquest partit el podrà veure per TV3. Un partit en què destaca el retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria. La jornada de la Lliga F tancarà l'Espanyol diumenge visitant el camp del Deport. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Sergio González, autor del segon gol dels catalans, ha lamentat el resultat i ha fet una crida a l'afició de cara al pròxim partit dimecres contra l'Oparrulo.
20: Tenim un altre partit aquí a casa i l'oportunitat de redimir-nos. Llavors, l'equip crec que està bé, seguim sense perdre, o sigui, tampoc ha de ser això ara una catàstrofe. Però bueno, el dimecres a per totes, a fer que el Palau segueixi sent un fortí i objectiu ara ja no pot ser el ple de victòries, però sí que pot ser no perdre cap partit al Palau, així que anirem a per la victòria.
16: Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del Palma Futsal. En handbol, el Barça ha debutat en victòria a la Superglobe, el Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. I en bàsquet, aquest dissabte, comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 de la tarda a la pista del Bilbao Bàsquet.

0: dades que us hem explicat durant la primera mitja hora de l'informatiu, el govern espanyol negocia contra el rellotge amb Junts un nou decret d'habitatge i confia que es pugui aprovar dimarts al Consell de Ministres. Els de Puigdemont posen com a condicions la prohibició de desnonaments amb pisos de fons especulatius i desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. També és notícia que hi ha hagut poques concrecions en la primera presa de contacte entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del PIB en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. I que l'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. A partir d'ara us explicarem que Xi Jinping tanca el viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. També passarem per França, on aquest divendres el papa ha començat un viatge oficial de 4 dies. Des de la seu de la UNESCO a París, Lleó XIV ha demanat que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. Ja anirem a la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que entra en la recta final amb una clara candidata a la Concha d'Or, la britànica Tender Loving Care. I en esports que destaques, Biel Canella?
1: Doncs que el Girona ha guanyat 2-0 a Montilivi, l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Dijk, que Mbappé s'ha lesionat en el Turquia 0-França 1. El davanter del Madrid s'ha hagut de retirar amb mal al genoll esquerre.
0: Ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si ve diumenge, estarà més ennuvolat. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge a fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sanlleja.
2: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Agustín Duy.
3: Crec que seria una bona notícia per a tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
4: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
2: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al matí de Catalunya Ràdio.
6: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios y una alternativa habitacional, y a ver si los trae todos.
2: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urba Question volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge. Però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori, governat pel PP, es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. Mentrestant, la compravenda de pisos a Catalunya s'està frenant, sobretot els de segona mà. Segons les últimes dades de juliol, la compra d'habitatges ha caigut prop d'un 7% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, tot i que és la segona xifra més elevada per un juliol. En total s'han venut més de 10.000 pisos, segons l'Institut d'Estadística. És la sisena baixada en el que portem d'any, tot i que a finals d'any sempre hi ha un repunt de les operacions immobiliàries. L'any passat es van tornar a superar les 100.000 compres de pisos, cosa que només havia passat el 2007, abans de la crisi, i el 2022. L'economia espanyola manté la bona evolució. Ha experimentat un creixement del 0,7% al segon trimestre d'aquest any respecte al trimestre anterior. Això és una dècima més que en els primers tres mesos de l'any. En termes interanuals, el PIB ha augmentat entre l'abril i el juny un 2,6%, el mateix que el trimestre anterior. La principal contribució del creixement continua sent la demanda interna, sobretot el consum familiar i la inversió. Per sectors, tots menys l'agricultura i la ramaderia han crescut. Els que més, la construcció i els serveis. El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits menys Vox s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on malgrat la poca concreció ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessitem. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Núñez.
7: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
0: La falta de propostes específiques és del que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
8: Estem convençuts de que ens en sortirem. Ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
9: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
0: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
10: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
0: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en la cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ja ha avisat que la cosa va per llarg.
7: Difícilment en una única legislatura es pot fer, per tant que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
0: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la novena ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició a més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
12: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta relança és civisme i convivència.
11: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va quedar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
0: Un centenar de persones s'han concentrat a tavernes de la Valldigna, al País Valencià, per condemnar la doble agressió racista que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les agressions va ser a un noi magrebí i va quedar enregistrada per testimonis sense que ningú hi fes res, i l'altra a un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pidir als familiars de les víctimes. Així ho expressava en Mohamed, germà del noi senegalès.
13: el meu germà simplement va tropeçar en un d'ells i d'ahir li se va propinar una punya des de darrere, malgrat que va acabar amb la mandíbula trencada. Tota aquesta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonic, això donarà, marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
0: En l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i en l'altra la família es planteja presentar-ne. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. Més coses. El Congrés inicia els tràmits per sancionar la diputada del PP que va exhibir un esprai de gas pebre a l'hemicicle, Ana Vázquez. La mesa de la cambra debatrà dimarts que ve l'obertura d'un expedient que, segons fonts de l'òrgan, pot comportar des d'un advertiment fins a la suspensió temporal de la congressista. Després de l'expulsió de la dirigent del ple, un assessor del PP va buidar l'esprai a uns lavabos del Congrés i això va derivar en el desallotjament de diverses zones de l'edifici i l'atenció mèdica de 12 treballadors pels efectes del gas. En clau internacional, Xi Jinping tanca el seu viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. Anem a Washington, Oriol Serra.
14: En general, la visita de Xi Jinping a Washington ha servit per a suavitzar les diferències entre els dos països en aspectes geopolítics, si bé aquests només s'han tocat a porta tancada. Parlem de temes com Taiwan o l'Iran. Donald Trump ha reconegut que han parlat de l'Iran, però no ha entrat en detalls, i ha sabut que Xi li hauria suggerit que es torni a la taula de negociacions. Sobre Taiwan, la Xina vol que els Estats Units en quedin al marge i en cap cas en reconeguin la independència. De cara a la galeria, però, tot han estat gestos i bones paraules. Les últimes, aquestes, mentre Trump i Xi prenien el te.
15: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies. I agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
16: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
14: Donald Trump i Xi Jinping es van veure fa 4 mesos a Pequín, però aquesta ha estat la primera visita d'estat d'un president xinès als Estats Units en una dècada. A partir d'ara caldrà veure si la nova treva comercial i l'esperit de cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial realment funcionen de manera positiva. Xi Jinping va dir dijous que la competència ha de ser constructiva i aquest divendres que la coexistència ha de ser pacífica.
0: 5 persones han mort en 2 atacs russos contra Kiev aquest divendres, segons fonts oficials ucraïneses. A plena llum del dia, un dron ha impactat contra un aparcament a prop d'un edifici d'oficines i ha deixat 4 morts i 7 ferits. Hores abans, la matinada, un altre dron ha provocat la mort d'un noi de 14 anys, ha ferit 30 persones. També hi ha hagut 3 morts per una acció ucraïnesa a la part ocupada de la regió de Zaporizhia, al sud, segons fonts russes. També hi ha hagut atacs a infraestructures energètiques. El president rus, Vladimir Putin, ha dit que volia reprendre les negociacions amb Ucraïna després de les eleccions, però els atacs ho van impedir. El Papa Lleó XIV demana que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. Ho ha fet des de la seu de la UNESCO a París, durant el primer dels 4 dies en què el pontífex visitarà França. En aquesta primera jornada s'ha reunit amb el president Emmanuel Macron, ha visitat la catedral de Notre-Dame i l'estadi Saint-Denis, on ha presidit una vigília de pregària multitudinària davant de 80.000 joves. París, Isabel Galí.
17: La visita de Lleó XIV a la UNESCO ha estat simbòlica. És la institució fundada per actuar en favor de la pau a través de l'educació, la ciència i la cultura. I el seu auditori, Robert Prodost, ja ha estat rebut amb un llarg aplaudiment i els seus valors humanistes hi han ressonat de manera especial, fins i tot quan el Papa ha alertat dels perills de la intel·ligència artificial.
18: La paradoxa s'ha fet cada vegada més evident. Mentre s'atribueix intel·ligència als sistemes computacionals, ens costa reconèixer la dignitat inalienable de les persones humanes, les vides de les quals es jutgen segons el criteri de l'eficiència, i quan es considera que ja no són productives, són rebutjades i descartades.
17: Lleó XIV tampoc s'ha estalviat una crítica als líders que comencen guerres, reals o virtuals, en nom de la llibertat.
19: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
17: Juntament amb la recepció del matí amb el president Macron, aquesta ha estat l'etapa més política del seu viatge a França. A la tarda, 300.000 persones, xifres del Vaticà, l'han aclamat pels carrers de París fins a arribar a Notre Dame, on ha celebrat unes vespres amb els cardenals, bisbes i membres del clergat.
0: El temps. Dani Ramírez.
1: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia, de nit més o menys es mantenen, fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nuvolositat, però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4-5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte, per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i curiosament tampoc hi ha boira baixa, una cosa típica ara al setembre, el perlitoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa a diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i Nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure una gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem sabent.
0: 3CAT Info.
17: Les greus inundacions del mes d'agost a Coma-ruga al Vendrell han accelerat les obres per recollir i evacuar l'aigua de pluja que estaven previstes per d'aquí 13 anys. La solució que s'ha consensuat és construir un emissari marí que enviï les aigües de manera ràpida cap al mar i eviti el seu estancament pels carrers d'aquest barri marítim. Corresponsal del Baix Penedès, Montse Janer Roda.
20: L'Ajuntament del Vendrell ha explicat que aquest nou emissari marí es construirà sota l'estructura del port de Coma-ruga i del seu camí d'accés. Així s'aprofita una obra ja construïda per excavar-hi per sota i posar un tub col·lector que permeti que l'aigua marxi a més velocitat que actualment. L'alcalde del Vendrell és Kenneth Martínez.
21: Per generar aquestes pendents, a banda dels dipòsits que ja vam anunciar que construirem, doncs també ens recomanen que provoquem més corrent que corri l'aigua a través d'un emissari submarí, aprofitant l'existència del propi port que ens permet d'una manera fàcil allargar un tub fins al fons marí.
20: El passat 22 d'agost l'aigua de la tempesta va quedar estancada durant hores perquè els carrers estan al mateix nivell del mar o menys. En previsió a més pluges torrencials freqüents, l'Ajuntament ha decidit assumir aquesta obra i en tot cas, paral·lelament, demanar finançament via subvencions.
21: Sabem que és un problema històric, però als problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva.
20: Ara s'haurà de fer un detallat estudi cartogràfic, licitar l'obra i es podria començar a la tardor que ve.
17: L'òpera Aida de Verdi amb la soprano Anna Netrebko al capdavant del repartiment ha inaugurat aquest divendres a la nit la temporada del Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena nova presidenta, Helena Guardans. Ens ho explica Marc Ruiz.
22: L'òpera Aida de Josep Verdi. Aida és una esclava etíop a la cort egípcia i Rabanés és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aida és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entrin en guerra. L'argument també toca molt de prop la directora escènica d'Aida, Shirin Neshat, iraniana, resident als Estats Units i que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. L'escenari brutalista permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i introdueix uns interludis amb sacerdotisses o soldats que afegeixen tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. Tot i que Verdi era fill del romanticisme, per tant, hi veiem una guerra idealitzada amb la glòria i l'honor com a valors indubtables.
3: Neixat, això sí, li dona la volta i la transforma en un clam pacifista, fins i tot en l'espectacular fracament per a cor, glòria a l'Egipto i la marxa triomfal, que en aquest muntatge, per contrast, sonen terrorífics. Parla de la presidenta del patronat del Liceu, Helena Guardans Cambó, títols com el d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
4: Jo crec que si volem atraure també nous públics, no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents.
3: Anna Netrebko, que interpreta Aida, ha demostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. A més de la seva veu, amb gran projecció, aguts trepidants, però rodons i gran control de respiració, aquesta nit ha transmès en la vessant actoral i ha emocionat quan ha cantat O Pàtria Mia, el tercer acte.
5: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: La 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià entra en la seva recta final amb una clara candidata a la Concha d'Or, la britànica Tender Loving Care. Les produccions catalanes no estan entre les favorites. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
24: Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a cuidados intensivos, és una defensa punyent dels serveis públics, sobretot els d'assistència, tant a nens i joves com a avis abandonats. El director Mike Lee, igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant i, a més, Lee ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor amb diferència de tota la secció oficial a la competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Concha d'Or com a homenatge. A tot això, el debut de Jesse Eisenberg és la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que per compensar-ho vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Marc Esgrode i la japonesa Muyoi Nohito també tenen opcions d'entrar al palmarès i pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta el premi a millor protagonista per El mal padre, a 5 minuts més li podria caure algun premi menor i Sanz sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte ho sabrem.
23: El nou espai Imagina de Barcelona s'ha inaugurat aquesta setmana amb una exposició inèdita que permet, entre d'altres, visitar amb realitat virtual projectes mai construïts d'Antoni Gaudí. La mostra, titulada Codi Gaudí, reuneix recerques pioneres sobre l'arquitecte a la seu de Mediapro. Montse Mas.
25: La proposta, que combina art, ciència i tecnologia, és el fruit de prop de 20 anys d'investigació al voltant de com dissenyava l'arquitecte i està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya.
26: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar.
25: El punt fort de la mostra és l'experiència immersiva que permet recórrer edificis de Gaudí que mai es van fer realitat, com l'Hotel Attraction projectat per a Nova York o la font monumental pensada per la plaça Catalunya, que el comissari ha proposat a l'alcalde de Barcelona que estudiï construir-la.
26: Ja li vaig fer, és una broma però seriosa, de dir, escolta, és un projecte que ha sigut capaç de saltar 120 anys, avui dia més fins i tot serviria de refugi climàtic, hi ha prou informació com per fer-la amb una fidelitat i amb un rigor. Tinc la sensació de que això ha d'anar a fondo a construir-se perquè jo crec que val molt la pena.
25: L'exposició emmarcada en l'any Gaudí es podrà visitar a la capital catalana fins a finals de gener i després viatjarà a ciutats com Montreal o Xangai.
23: L'Acadèmia Goncourt ha exclòs aquest divendres l'escriptor canadenc d'origen haitià Alison Aurelien, de les nominacions al Premi de les Lletres més prestigiós de França per les sospites d'haver utilitzat la intel·ligència artificial en la seva exitosa novel·la CTSA Umugui. segons l'acadèmia. L'objectiu d'aquesta decisió és enviar el missatge clar que no avalen ni consenten de cap manera la creació de textos generats amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. El cas es va destapar quan un compte anònim d'X va acusar l'autor d'haver fet servir aquesta tecnologia per escriure gairebé de manera íntegra la novel·la. Un diagnòstic en què també han coincidit després de diversos estudis d'investigadors i periodistes reputats. L'escriptor es defensa dient que el llibre el va començar a escriure abans de la irrupció de la IA i que parlarà públicament quan la situació s'hagi calmat. I l'escriptora palestina, Adania Shibli, presenta aquest dissabte, la setmana del llibre en català, la seva última novel·la, Engany, que s'acaba de publicar en català i castellà. A través de la història quotidiana de dos joves palestins, una noia universitària i un jove que ha estat empresonat, teixeix un retrat íntim de la violència sota l'ocupació i com van perdent la terra, la dignitat i la identitat. Ho explica l'autora en una entrevista a 3CAT Info.
2: Quan ets adolescent, tu tens un somni de com ser en el món i a poc a poc, en el procés, aquests somnis es destrueixen i són deformats. I la novel·la el que fa és seguir aquesta destrucció. Com penses que pots canviar el món fins que descobreixes que en realitat és el món que t'ha canviat a tu.
23: Amandia Alcadilla.
1: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols de Belruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic Quique Álvarez s'ha mostrat satisfet.
6: I jo almenys et poso un valor. Teníem moltes baixes, fins a 10, jugadors importants. D'on venim, que sabíem, jo sóc el primer crític i el que vull millorar, però sabíem d'on veníem i bueno, aconseguir aquests 3 punts jo li dono molt valor i sobretot felicito molt els meus jugadors.
1: Aquest dissabte serà el torn del Sabadell que visitarà el filial del Celta.
5: 3CAT Info.
1: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter de l'Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després per molèsties al genoll esquerre i abandonarà la concentració per sotmetre's a proves mèdiques. El Blaugrana també ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte ho farà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El Blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi.
7: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de... Bueno, pues de Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que sobre todo puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
1: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar contra el club el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades, segons aquest mitjà, pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Tornant a casa nostra, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena, al Palau Blaugrana. El tècnic de l'equip català, Javi Rodríguez, ha aplaudit l'actitud dels seus jugadors.
8: Lo que les he dicho a los jugadores después del partido, es que al final no les puedo reprochar nada. Es que sí, puedo estar enfadado porque nos hayan podido coger alguna espalda, estoy enfadado porque nos hayan podido rematar alguna estrategia que teníamos controlada, pero al final se lo han dejado todo. Puedes estar mejor o peor, pero si lo das todo no puedes recibir nada.
1: Ara el Barça segon a la classificació, dos punts del Palma. En handbol, el Barça ha debutat en victòria a la Superglobe, el Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. Sentim el jugador blaugrana Òscar Grau.
9: Molt contents, venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu, i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions, i res, a nivell personal també molt content, i res, a seguir millorant.
1: Diumenge el Barça jugarà el segon partit contra l'Els de Malek Egipci. I en bàsquet, aquest dissabte comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau. Aquest dissabte a les 9 també, Barça, Corunya, Palau Blaugrana, i diumenge jugaran la resta de catalans. Breogán Penya a les 12 i en directe per TV3, Girona al Camp a les 5 i València Lleida a les 6. A la Lliga Femenina de Waterpolo, Catalunya 18, Echeide de Tenerife 13, i en hoquei a la Lliga Catalana Voltregà 5, Lloret 2 i Pons Lleida, llista 4, Vilafranca.
10: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 26 de setembre del 2026, la crisi de l'habitatge ha marcat una setmana en què la Mari Carmen ha deixat amb el cul a l'aire totes les costures del sistema. Entre els mesos de gener i març d'aquest 2026, a Espanya hi va haver 4.005 desnonaments, segons les últimes dades disponibles del Consell General del Poder Judicial. Això vol dir que si fem la divisió, veurem que cada dia es van fer 44 desallotjaments a tot l'Estat. N'hi ha que passen sota el radar i n'hi ha d'altres que es converteixen en simbòlics, ja sigui per la força del cas, per la capacitat de mobilització o perquè serveixen com a metàfora dels temps que vivim. És el cas de la Mari Carmen, aquesta veïna de Madrid de 87 anys, la història ja la sap tothom, una dona gran pensionista que porta des del 1955 vivint a casa seva i que després d'una batalla legal ha estat desnonada. Que el desallotjament sigui legal no vol dir que s'hagi de desactivar l'empatia, perquè la Mari Carmen podria ser l'àvia, la tieta, la nostra mare o nosaltres mateixos. La crisi de l'habitatge galopant és el que condiciona la vida d'una immensa majoria de ciutadans. Els més joves, perquè veuen com independitzar-se, encara que siguin un pis d'estudiants, és cada vegada més complicat. Els que ja fa temps que treballen i tenen un sou, i fins i tot superen la trentena, veuen que no en tenen prou per pagar una entrada o per llogar un pis per ells sols i estan condemnats a viure com si encara estudiessin, i això que ja es troba en una edat en què els projectes personals s'han de consolidar, i els més grans, si viuen de lloguer, tenen la incertesa que el més mínim canvi de propietari els pot alterar el ritme en una edat en què, de sorpreses, millor que no n'hi hagi. El problema de l'habitatge és que s'ha de fer tot i que s'ha de fer tot a la vegada. S'han de contenir els preus del lloguer, s'han de construir, s'ha de garantir els drets dels llogaters, s'han de garantir els drets dels propietaris, sobretot dels que no se salten les regles ni són grans tenidors en set d'especulació, i s'ha de pensar en visió de futur, perquè intentar resoldre la crisi habitacional sense parlar del model productiu, sense parlar de demografia i sense parlar de com es milloren les condicions materials de la vida de la gent, només garantirà que es tanqui en calç. Som el suplement i tenim esperit de

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Conte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
1: De matinada, Donald Trump ha rebutjat la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies.
2: Sí, manté que tornaran a bombardejar el país després de les eleccions de mig mandat del novembre.
1: Per tant, continua aquest estira i arronsa. Dilluns, primera reunió entre els representants de la Mari Carmen, la propietat del pis d'on va ser desnonada i la mediació de l'Ajuntament de Madrid.
2: Ahir, el consistori del PP va rebutjar l'oferta d'Urbagestión de tornar a llogar el pis a la dona de 87 anys a un preu assequible, al·legant que l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Mentrestant, Junts i el PSOE continuen negociant el decret d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar dimarts.
1: Govern i partits coincideixen que cal arribar al 6% del PIB en educació.
2: L'oposició però lamenta la falta de contingut de la trobada del govern amb els partits i reclamen que es tingui en compte la comunitat educativa.
1: OpenAI admet que una intel·ligència artificial ha accedit sense autorització a diverses institucions públiques dels Estats Units.
2: També s'ha sabut aquestes últimes hores que es van publicar a internet una cinquantena d'imatges enviades a ChatGPT per usuaris particulars.
1: Primera víctima il·lustre del virus FIFA. Kylian Mbappé es lesiona en França. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia. Just en el moment de fer l'únic gol del Turquia 0, França 1. Segons la Federació Francesa, el davanter del Madrid té una lesió tendinosa al genoll esquerre i està descartat per la resta de partits internacionals. Aquesta nit serà el torn d'Espanya, que jugarà contra Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanya.

0: experiència que hem tingut tan llarga d'aquest estiu amb aquestes calors i aquestes temperatures tan elevades. És una tendència que serà lenta, anar deixant l'estiu, per tant no ve un canvi important amb molta fresca i pluja, però sí que, per exemple, començaran a aparèixer alguns núvols prims, el sol potser no lluirà tant, hi ha alguns núvols baixos cap al sud del territori, tot això ha d'anar guanyant terreny pels propers dies amb un cel ja menys serè, i això també farà que els termòmetres vagin disminuint. Ahir va haver-hi màximes que van arribar als valors més alts, als 37 graus, superant els 35, avui serà difícil que aquests valors més alts arribin als 35. Tot i així, encara en un context força estiuenc. De fet, aquesta matina els núvols baixos de la costa sud han fet que les temperatures s'hagin mantingut una mica més elevades, amb més xafor a tota la façana litoral.
1: Avui, el suplement...
2: Avui al suplement, tertúlia, Muriel Marc, Antoni Gelón, Olga Ruiz i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota obres.
3: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
2: Dos anys després d'endinsar-se en el món de l'Opus Dei, amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un Ondas. Aquest divendres s'ha estrenat a HBO Max El Buen Espíritu, és una investigació, en aquest cas, sobre el paper dels homes i que narra la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem amb la Mònica Terribas a partir de 11:15 i tenim diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després... Avui un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol, al suplement.
4: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryan i les seves filles.
2: A les 11 la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, voltat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
5: Em dius que el nostre amor va ser com un infant...
2: Aquest que serà és el Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
6: Ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
7: Exacte, no? Sí, exacte.
2: Avui la història de dos germans que s'enguanyen la vida cantant, ja siguin gols o cançons. A 11:15 la conversa sencera des de l'Empordà amb el germà Soler. Tot això en un matí de dissabte, en què també tindrem temps de conversar amb Helena Guardans, és la flamant nova presidenta de la Fundació del Liceu. Avui, a partir de les 12, també ens acompanya, després de l'estrena ahir d'Aida. I amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. Passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
2: Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana per reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies, preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del mes de novembre. Segons el Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències.
8: Sí, la proposta iraniana, feta pública aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha afirmat que la decisió està ara en mans dels Estats Units.
9: There are certain actions to be taken by the United States.
10: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el 6è dia, l'estret estarà obert i el 7è començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
9: On mutually agreed subjects.
8: Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa Truth Social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Estret, estret de Trump.
2: L'Iran ha estat un dels temes precisament que Donald Trump i Xi Jinping han tractat en la visita oficial del president xinès als Estats Units. Els dos governs han fet un balanç positiu de la trobada i, segons Donald Trump, han aconseguit grans avenços entre les dues superpotències, tot i que no els ha acabat d'explicar. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
11: Hola, bon dia. El protocol, la diplomàcia, les formes, els gestos i les bones paraules han funcionat a la perfecció durant aquesta visita d'estat del president de la Xina als Estats Units, la primera en tota una dècada. L'anfitrió, el president Donald Trump, ha assegurat que s'ha fet un gran salt endavant en la relació bilateral entre Washington i Pequín, però no ha entrat en detalls.
12: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
11: Mentre els dos mandats

0: París feien una visita a l'Arxiu Nacional de Washington, Trump ha afirmat que ell i Xi Jinping han parlat de l'Iran i que anirà bé. Algunes fonts apunten que Xi hauria demanat a Trump que els Estats Units reprenguin les negociacions de pau amb l'Iran i també que no reconegui la independència de Taiwan. Però el cas és que aquests temes espinosos han quedat al marge de l'agenda pública. De cara a la galeria, Xi Jinping s'ha desfet en elogis per la bona rebuda.
1: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
0: Els Estats Units i la Xina han acordat una treva pel que fa a les tensions i les restriccions comercials i també la cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial pel bé de la prosperitat i la pau mútua.
2: Mentrestant, la Casa Blanca ha tornat a vetar la CNN i li ha impedit viatjar avui a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada per Trump. El conflicte se centra ara en l'accés de CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida entre diferents mitjans de les activitats del president.
3: I una derivada sobre la situació que es viu als Estats Units i també en altres punts del planeta, la filòsofa nord-americana Judith Butler apel·la al sentit de comunitat per combatre els totalitarismes i demana als joves que no es deixin portar per la por davant d'un futur incert. Butler participa aquest cap de setmana per veu en el col·loqui internacional Walter Benjamin, aquest any dedicat a la filòsofa Hannah Arendt. Des de Portbou, Laia Claret.
4: Són declaracions de Butler al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
5: Som profundament individualistes, però ho combatem i no ens agrada. Per què hauríem d'estar sols amb el nostre patiment, nascut d'una sensació compartida de sofriment, ràbia i injustícia? Podem construir a partir d'això, però no podem construir des del terror ni el pànic. No tenim temps d'entrar en pànic. Hem d'anar per feina.
6: We don't have time to be panicked. We have work to do.
4: En aquestes jornades es reivindica el pensament de la politòloga alemanya d'origen jueu Hannah Arendt, i és que el desembre va fer 50 anys que va morir. Fugint del nazisme va passar per Portbou anant cap als Estats Units. Són tres dies de debats i ponències organitzades pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, la Càtedra Walter Benjamin de la UDG i l'Ajuntament de Portbou.
3: 3 minuts per arribar a un quart de vuit del matí. L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta d'Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, perquè la dona pugui tornar a casa, però ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà aquest dilluns i els representants de la dona han acceptat ser-hi.
2: Recordem que Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona, de 87 anys, pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons el consistori, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Ara, però, l'Ajuntament, governat pel PP, s'ha ofert per actuar com a mediador. Segons apunten diferents mitjans, els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per intentar trobar una sortida al conflicte. Aquesta reunió serà el primer intent formal després del desnonament de posar d'acord la propietat, l'Ajuntament i els representants de la dona per trobar una possible solució.
3: I mentrestant, la crònica política, Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi fer desnonaments als fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb els socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Des de Madrid, Dani Sandraja, bon dia.
7: Bon dia. La negociació se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol protegir els petits propietaris i també demanar desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miguel Nogueras i el ministre Félix Bolaños.
8: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
9: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
7: Pedro Sánchez ha d'encaixar també les demandes dels socis que, com podem, posen el focus en l'especulació mobiliària. Irene Montero, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios en alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
7: O també socis com Esquerra que reclamen regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
3: Doncs a tot això, gràcies, Dani. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat avui una manifestació a la ciutat i exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació de preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i si no, s'acrediten que acabin amb una indemnització al llogater.
2: Sentim Carme Carazo i Alicia del Río, portaveus del sindicat.
11: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
12: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
3: OpenAI reconeix que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial han intentat accedir sense autorització a sistemes de governs, universitats i altres institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer atacs informàtics.
2: Segons una investigació que publica The New York Times, confirmada posteriorment per la mateixa empresa, els agents haurien intentat obtenir informació de diversos organismes, entre els quals l'Oficina del CENS i el Departament d'Educació dels Estats Units. Els casos formen part d'una sèrie d'incidents en què els sistemes d'IA han mostrat comportaments que no coincideixen amb les instruccions que havien rebut. I en les últimes hores també s'ha sabut que agents d'OpenAI van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars. Les imatges provenien de comptes que havien autoritzat OpenAI a utilitzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, les imatges es van publicar sense que fos la intenció dels usuaris i ja s'estan retirant. OpenAI diu que s'està investigant l'abast de l'incident i no ha aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o informació sensible.
3: Mentrestant, a casa nostra, la Renfe ha denunciat que ha estat víctima d'un ciberatac i que s'haurien robat dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF.
2: Els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació d'usuaris amb cognoms i adreces de correu electrònic. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni tampoc als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac ha passat després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes. La incidència no ha afectat, explicant la prestació del servei de ferrocarril, i hores d'ara les webs estan operatives.
3: El present i el futur de l'educació a Catalunya asseu a la taula per primer cop govern i oposició. Tots els partits menys Vox es van trobar ahir amb Salvador Illa en una reunió de la qual, malgrat la poca concreció, sé que en va sortir el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa.
2: Un dels pocs acords tangibles que es van prendre va ser la creació d'un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar també d'on treure els recursos per aconseguir-ho. L'objectiu comú és que l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Esther Niubó, consellera d'Educació.
13: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
2: Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Sentim Jordi Albert, d'Esquerra, i Jessica Llet, dels Comuns.
14: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
15: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
2: I des de Junts, Mònica Sales insistia que la consellera és un escull en les negociacions.
16: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
2: El PP es va sempre carregar contra la immersió lingüística i la CUP va lamentar la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana.
3: El ple de l'Ajuntament de Lleida va aprovar ahir la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Va tirar endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la norma. Des de Lleida, Júlia Albacar.
17: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que oculti el rostre en espais públics. Així inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. El ple d'ahir, Esquerra i el Comú van votar en contra i també el PP, que consideren que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que la prohibició va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
18: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
17: I assegura que el redactat actual blinda jurídicament la prohibició per evitar que torni a passar com el 2013 quan el Tribunal Suprem la va tombar. Ara, sobre el període d'al·legacions, i una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la nova ordenança, per tant queda per veure el recorregut que tindrà.
3: A El papa Lleó XIV oferirà aquesta tarda una missa popular a la plaça de la Concòrdia, al cor de París. Serà l'acte central del segon dels quatre dies de la visita que el pontífex està fent a França. Ahir al vespre, 80.000 joves el van escoltar durant una pregària multitudinària en tot estiu a l'estadi de Saint-Denis. Des de París, Isabel Galí.
19: Bon dia. Missa amb joves d'entre 17 i 35 anys, un divendres a 8:45 del vespre a l'estadi de França, Saint-Denis, a la perifèria de París, esportistes catòlics, cantants de rap catòlics. Les xifres indiquen que el nombre de nadons batejats a França baixa, però que en canvi cada any són més els joves que decideixen batejar-se per iniciativa pròpia. I l'Església francesa no ha deixat perdre l'ocasió per demostrar aquest ressorgiment a Lleó XIV. Ha estat el colofó d'una primera jornada del papa a França llarga i intensa. A l'Elisi, Robert Prevost ha donat un missatge en favor d'una moral humanista.
20: Per evitar perdre la nostra humanitat enmig del paradís de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana, és urgent formar les ments en el discerniment ètic, capaces de reconèixer allò que és moralment bo.
19: A la seu de la UNESCO, davant representants de tot el món, un altre missatge dirigit als poderosos.
20: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
19: Aquest dissabte el papa celebrarà la gran missa popular a la plaça de la Concòrdia, després de baixar en papa mòbil pels Camps Elisis. Al vespre marxarà cap a Lourdes.
3: I ara música. És la veu d'Anna Netrebko i la valenta posada en escena de Shirin Nashat a la ida de Verdi, que entusiasmen el públic del Liceu en la inauguració de la temporada operística. El Teatre de la Rambla també ha estrenat Presidència, des de Barcelona, Marc Ruiz.
21: L'escenari brutalista que ha ideat la directora d'escenes Shirin Nashat amb un cub al mig que es transforma permet que Nashat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i els esclaus. Introdueix uns interludis amb sacerdotisses cobertes per un vel negre, soldats i gent traumatitzada que afegeix tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. I això que l'austeritat escènica d'una òpera que acostuma a ser monumental i que, de fet, quan es va estrenar, va ser el muntatge més car que s'havia fet mai. Per la nova presidenta del patronat de Liceu, Helena Guardans-Cambó, produccions com la d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
22: Jo crec que si volem atraure també nous públics, no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents.
21: El públic ha aplaudit amb vigor la polèmica soprano russa en Netrebko. Ha mostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. El tercer acte també ha brillat de forma particular el tenor pintor rus Ivan Gingazov. Després de tanta mort, la producció de Nashat ha volgut remarcar l'últim desig de l'òpera de Verdi, pau al món.
3: I ara parlem de cine perquè Tender Loving Care és la màxima favorita perquè aquesta nit s'emporti la Concha d'Or de la 74a edició del Festival de Cine de Sant Sebastià. El debut és l'altre títol que apareix a l'alt de tot de les travesses, on en canvi no hi ha cap de les produccions catalanes a competició. Enviat especial, Marc Garriga.
23: Bon dia. Tender Loving Care és l'últim film de Mike Leigh, literal. Ha anunciat que als 83 anys no tornarà a rodar. El director de Secrets i Mentides o El Secreto de Vera Drake fan aquest film una defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot els d'assistència a nens, joves i gent gran. Com és habitual en ell, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista, aquí per parlar de la necessitat de tenir cura els uns dels altres. És la millor en diferència de tota la secció oficial a competició, però a més el jurat pot decidir atorgar-li la Concha d'Or com a homenatge. Com deies, el debut de Jesse Eisenberg també hauria d'estar dalt de tot del palmarès, si més no pel que fa a les interpretacions de Julianne Moore i Paul Giamatti, que són extraordinàries. Pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta al premi a millor protagonista per El mal padre. 5 minutos más es podria colar amb algun premi menor si el jurat va entrar en el joc de Berto Romero, i Sanz sembla que quedaria fora del palmarès. Ho confirmarem a partir de les 9 de la nit.
3: Tot això enmig de les festes de la Mercè. Marcada pels grans concerts a la platja, espectacles d'arts de carrer i el foc de la cultura popular, el correfoc de la Mercè, que aquest any estrena la nova Porta de l'Infern de 14 metres d'amplada, és el gran espectacle de foc.
2: Es fa a 9:15 del vespre, al Passeig de Gràcia, al mateix escenari on es fa el correfoc infantil a les 6 de la tarda. A les 10 de la nit, a la platja de l'Espigó del Gas, la jornada es tanca amb el Festival Pirotècnic Internacional. I durant el matí els Valls de Bastons també són protagonistes a la plaça de Sant Jaume. També hi ha mostres de dansa tradicional a l'Avinguda de la Catedral, mentre que el Parc del Fòrum i el Port Olímpic es converteixen en l'epicentre de la dansa, el teatre urbà i el circ. Una de les propostes potents és a l'Estació del Nord, amb Jocs i Tradicions de Xangai, ciutat convidada d'aquest any. I finalment, la platja del Bogatell acull els concerts més multitudinaris. A partir de les 8 del vespre actuen Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina, Love of Lesbian i Svetlana.
0: L'informatiu del suplement.
1: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar desvert el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: L'informatiu del suplement.
3: Lesió de Kylian Mbappé durant el Turquia-França de la Nations League. El davanter torna abans d'hora cap a Madrid. Veurem si el primer partit de Lliga que tingui el Madrid ja estarà recuperat, perquè és aquest virus FIFA que a uns passa tanta factura i a d'altres, doncs, a vegades ens inventem tantes i tantes lesions. Roger Arnau, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, sí, el davanter blanc, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre i està descartat per la resta de partits internacionals. Mbappé, en concret, va lesionar-se just en el moment de marcar l'únic gol del partit en el debut de Zinedine Zidane a la banqueta de França. Així ho valorava el seleccionador blu.
24: Les notícies no són bones perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament és un problema lleu, però haurà de tornar.
6: El blaugrana Jules Koundé va jugar tot el partit. I aquest vespre jugarà la selecció espanyola, s'enfrontarà Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la prèvia del partit, el blaugrana Rodri s'ha mostrat feliç al Barça i ha parlat també de la pilota d'or.
25: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno sabe a decir. Depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado formado por 100 periodistas que deciden. No creo que nada de lo que diga pueda servir para influir en su decisión. Aparte que, como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo.
6: Rodri, el migcampista blaugrana, també ha parlat del seu ex-equip, el Manchester City, que ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres a la Premier League entre el 2009 i el 2018.
25: Bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga, evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
6: Segons ha avançat el portal d'Atlètic, la comissió independent que investiga el cas considera acreditades pràcticament totes les acusacions contra el City. El club que ha negat sempre les irregularitats encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. I tornant als partits internacionals, la selecció espanyola sub-21 va perdre ahir 2-1 contra Finlàndia amb els blaugrana Xavi Espar i Marc Bernal com a titulars. Espar va ser substituït a la mitja part, mentre que Bernal va jugar tot el partit. Ahir també es va disputar l'Austràlia 1, Brasil 1, amb Rafinha jugant als 90 minuts, l'Egipte 0, Angola 0, el blaugrana Hams Abdelkarim va disputar l'última mitja hora de joc, i l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que va jugar 60 minuts. Aquest cap de setmana no hi ha lliga de primera, però sí de segona. La jornada precisament la va obrir ahir el Girona, que va guanyar 2-0 al Albacete a Montilivi, amb gols de Bel Ruiz i de Van del Vic. Tots dos a la primera part. El Girona ara se situa provisionalment en tercera posició, en zona de promoció d'ascens, amb 13 punts i un partit més. El tècnic Quique Álvarez, satisfet amb el resultat.
26: Jo li dono importància haver guanyat avui, perquè crec que ens ha de donar embranzida i ens ha de donar ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, doncs, bueno, ens fa, doncs, aquest ànim d'afrontar el partit a Mallorca, que en teoria, doncs, bueno, no vull dir que, però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la Lliga, doncs, amb més ànim.
6: Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta, a 2:15 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Perquè aquest cap de setmana es disputa també la jornada 5 de la Lliga F. Avui dia al migdia, a 12:00, el Badalona Women rep el Granada Palamós. I el Barça, aquesta nit, aquesta tarda, a 4:45, en directe a TV3, rep el Logroño. El partit destaca el retorn a la convocatòria d'Aitana Bonmatí. Mentrestant, en handbol, el Barça debuta en victòria al Mundial de Clubs, es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va guanyar el Pineiros brasiler per 33-44. Demà, els blaugranes jugaran el segon partit contra l'Emzalek egipci. També, avui comença la Lliga ACB de bàsquet. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao. I després, al vespre, a les 9, el Barça rebrà el Coruña al Palau Blaugrana.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
6: Són 2:15 del matí.

Avui ens despertem de bon humor. Això són els meus ídols, el suplement de Catalunya Ràdio. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, amb el Blai Mercè, amb l'Olga Avalós, agafem un artista. Avui és el torn de Bruno Mars i en repassem les seves cançons més destacades, les seves influències, el seu llegat i, al final, el reivindiquem. Som-hi, va!

0: Aquesta l'ha ballat tots, Bruno Mars. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Sí, no, una cançó... Jo la penso.
1: És increïble,
0: sí, la cançó. Sí, brutal. Amb la producció de Mark Ronson, que és el Midas, no?
1: El rei Midas, sí. És el gran, com ho diríem, recuperador de sons, sí, dels 80 i dels 70.
0: El doctor Amy Winehouse.
1: Entre molts altres, no? Lily Allen, sí, també, sí. I... també fer col·laboracions amb Dua Lipa, Miley Cyrus, etc. Aquesta és una de les cançons que segurament va fer més popular a Bruno Mars, però sabeu a qui em recorda, a què em recorda aquesta cançó? Em recorda això.

0: que té un aire, eh?
1: Home, aquest so de teclat... és el mateix so que utilitza Mark Ronson a Uptown Funk. És el so de teclat FM, que es diu, i a més hi ha diferents mashups que es diuen que uneixen les dues cançons.
0: Ja ho buscarem.
1: I és un de... és que, de fet, tot el que fa Mark Ronson recorda alguna cosa, perquè
0: sí, ja ho veurem, ara.
1: Sí, no?
0: Sí, i tant. Jo crec que Bruno Mars és un artista virtuós, que toca molts instruments, que balla fantàsticament bé, però li trobo falta molta personalitat.
1: A Bruno Mars?
0: Sí, comparat amb altres artistes de la seva generació, comparat amb la reina del pop actual, amb el permís de Madonna, que seria Lady Gaga, que jo crec que té una personalitat molt clara i molt evident. Jo crec que Bruno Mars em recorda massa en cada cançó, en cada moviment, en cada concert que fa, a coses que ja he vist. Però si agafes Bruno Mars, que és el gran virtuós, i Lady Gaga, que és, jo crec, bueno, la gran reina del pop actual, surten grans cançons.

0: ara serà molt fort el que diré, però és com si estiguéssim al 2324 i tinguéssim una intel·ligència artificial tan ben entrenada que poguessis dir, va, et mouràs com el Michael Jackson, seràs tan virtuós com l'Stevie Wonder, tindràs el carisma a l'escenari del Prince...
1: Sí, és tan artificial, el Bruno Mars.
0: Una mica, sí. Sí, sí, sí.
2: És un gran cantant de balades.
0: És un gran cantant, no de balades, un gran cantant de tot el que li posis, no? Però a mi...
1: Et sembla construït a pedaços, no?
0: Sí, sí, sí. Jo el vaig conèixer amb aquesta cançó. Sí que és seva.
2: Sí que és seva, però...
0: Em va semblar un insult. Un insult als seguidors de Police, això.
1: No és una versió de l'original?
0: No, no, no.
1: No és una versió de l'original?
0: No, no, no, no.
1: A veure, posa l'original. Uau. Ara recuperem Bruno Mars.
0: Sí,
1: i ara de Police on estic. No hi va haver denúncia?
2: No.
0: No hi va haver denúncia, no?
2: No, no, jo crec que...
1: A l'estic ja... no li cal.
2: No, no li cal. No, de fet, ara estava buscant perquè estava recordant un moment d'aquests que vas veient per YouTube i se't queda gravat a la memòria. Sabeu els premis del Kennedy Center? Que aquest sí. És uns premis que dona cada any, no? Des de la Casa Blanca als... Doncs la gent que contribueix a la cultura americana, etc. I un any li van donar aquest premi a Sting i un dels artistes que va homenatjar, va sortir a l'escenari homenatjant a Sting va ser...
0: El Bruno
2: Mars cantant Message in a Bottle. Jo crec que deu ser com... Hi ha un acord entre ells no explícit de dir, ok, et deixo.
0: Déu-n'hi-do, Bruno Mars. Jo t'he de dir que no soc gaire imparcial amb tot plegat perquè... Vaig anar-lo a veure en una discoteca d'aquestes, no sé si, al port de Barcelona.
1: Una discoteca, Bruno Mars?
0: Sí, perquè actuava a l'Estadi Olímpic, però...
1: Allò que fan un bolo extra.
0: El dia abans feia un bolo.
1: Només per bits com
2: l'Imarcer. Jo vaig estar en aquest concert a l'Estadi Olímpic.
0: Ah, pensava que eres a la discoteca.
2: No, no, no.
0: A la discoteca vaig estar esperant 3 hores perquè sortia el Bruno Mars i va sortir a fer playback a dos o més cançons i tenia un speaker que anava dient... Eso va para todas las mujeres, que Bruno está caliente y esta noche
1: muy
0: quiere...
1: Muy bien, pero de vos. Home, la teva experiència, clar, ja ve condicionada per aquest mal bolo. Sí, mira, parlant de bolos, vas tenir l'oportunitat aquest estiu aquí per al Basdeva de l'Sting, que a més torna a tocar tot el repertori de Police, i t'he de dir que em va sorprendre molt
2: positivament. Es conserva bé, no? Es conserva bé. Quants anys deu tenir?
1: Potser de 10, crec que 73.
0: Home, i no fa gaire, va fer una col·laboració amb els Catriel i Paco Amoroso, amb aquest duet argentí, també.
1: Ara, el que va gaudir més del concert va ser el president del Barça, Joan Laporta, que es va descamisar, se les seria totes, i sí, sí, és de la seva època.
2: Deixa't si no vol.
1: Entrades a 300 euros, també t'ho dic.
2: Que portarà, quin missatge hi haurà dintre.
1: Com el Camp Nou.
0: Com el Camp Nou, si no ets soci.
1: Com el Barça.
2: Doncs el que dèiem abans, totes aquestes referències que uneix Bruno Mars, i jo sempre l'he relacionat molt amb Prince. He cregut que sempre Bruno Mars ha volgut ser el nou Prince.
0: Sí, sí.

0: potser els tons de Prince t'insultaran si els dius que Bruno Mars és el nou Prince.
1: No, home, però ho deia de forma irònica, eh?
0: Ah, de forma irònica,
1: perquè Prince jo crec que... Bé, Bruno Mars no li arriba ni la sola de la
0: sabates. No, jo com a nou Prince potser diria Frank Ocean.
1: Sí, aquest sí el compro, aquest el compro més, sí.
0: O fins i tot un gran amic de Bruno Mars, que en aquella gira que va venir a l'Estadi Olímpic era el taloner, i que no fa gaire van fer un disc molt recomanable, Silk Sonic, que és Anderson .Paak. Jo crec que sí que aquest sí que potser encaixaria més, si més no que Prince, jo crec que seria més fan d'Anderson .Paak que no de Bruno Mars.

0: Déu-n'hi-do, no?
1: Estava pensant en Luther Vandross ara mateix i tots aquests artistes soul dels 80.
0: Sí, potser sí.
1: Aquest estil així en sucralets, diguem. Tot i que no està malament això de deixar la porta oberta, a veure què passa.
0: De deixar la porta oberta? Ah, sí, clar. Leave the door open, d'acord.
1: És el que diu la cançó,
0: no? I posar el countdown, no?
1: Bueno, diu que aquesta nit deixaré la porta oberta. Baby.
2: Teniu el do al dormitori de casa, vosaltres?
1: No, jo no.
0: No.
1: No, no. No, a més, jo tinc un gat i si deixo la porta oberta és un drama.
0: I tu, Roger?
1: Llavors...
2: Jo tampoc tinc valor.
0: Ah. I què fas? Agafes la calaixera i la poses allà en moments que no vols que entri ningú?
2: O entren i...
0: Que sigui
2: el que Déu vulgui. En fi,
1: anem
2: amb el mariachi, va.
0: Todo es bueno.

0: Ha canviat molt, Bruno Mars, l'estil, ara canta en castellà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, de fet, ell, el seu nom real és Peter Jean Hernández Jr.
0: Sí, sí, és el que sona Bruno, per un, és un homenatge a un boxejador, que el seu pare li deia el nom del boxejador perquè era molt corpulent i...
1: Bueno, molt corpulent...
0: Quan era petit,
1: abans,
0: eh?
1: Sí, sí. Perquè molt gran no, no és tampoc Bruno Mars.
0: Quan era bebé, allò...
1: Clar, de fet, el pare de Bruno Mars és d'origen porto-riqueny i ell ha volgut escarbar en aquests orígens porto-riquenys per portar referències com amb els mariachis, no?, que estem escoltant, que és un grup que es diu Los Criollos de Guadalajara, que col·laboren en l'últim disc de Bruno Mars, que és The Romantic, i on explora aquests orígens més llatins en temes com Risky Folk.

0: Ara us proposo que tanqueu els ulls.
1: Sonaran mariachis al final, eh? Però bueno.
0: Ah, ja ho sentirem. Us proposo que tanqueu els ulls i us imagineu que esteu en un concert. Pagaríeu 70 euros per aquesta experiència?
2: 70?
3: 70 euros per anar a les entrades
0: avui dia. Per anar a un concert, però has d'estar amb els ulls tancats tot el concert.
2: Ah, perquè ara...
0: Perquè...
2: Tanca, tanca.
0: Perquè Bruno Mars encés el debat posant a la venda entrades audio only a per 70 euros.
1: Mare meva.
0: Sense visió del concert.
1: Com el Palau de la Música, que tens aquelles entrades a dalt de tots que no veus l'escenari.
2: I el Palau Blaugrana també passa. Hi ha seients amb poca visibilitat o amb visibilitat reduïda.
0: Sí, però sense cap visibilitat.
2: Jo no pago.
1: Jo et pago.
2: O sigui, hauria... Per quin sí que pago.
1: Jo et pago per un concert.
2: Per Bruno Mars, per Bruno Mars em poso el disc i més... Sí, després del vol aquell que vas fer aquí a l'Avió Olímpia, no sé on...
0: Sí, a l'Òpium.
2: A l'Òpium.
0: Però després de l'Estadi Olímpic va estar bé, eh?
1: Sí, una mica massa de focs artificials.
2: Sí, però
1: bé.
0: És un gran cantant. És un molt, molt bon vocalista, un privilegiat, un superdotat, però...
2: A mi ja no ho connecto, perquè avui el connecte...
1: Home, si a cada disc canvies les referències musicals, no? O sigui, ara faig mariachi, ara faig Prince, ara faig Soul dels 80, doncs clar, hi ha com poca coherència. I què vols dir, no?
0: Sí, sí.
1: Qui vols ser, Bruno Mars?
2: Olga Ábalos.
0: Vols ser Michael Jackson, eh? Si hem de triar algú, però bé.
2: Blai Mercè. Moltes gràcies, que tingueu bon dissabte.
1: Bon dia.
2: Els meus ídols tornen dissabte que ve, aquí el suplement, com sempre, a 2:15. Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que pares de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
2: Així és que vostès m'han vingut a veure.
3: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
4: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable. Ja ves que en patró la boira, ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
5: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
7: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
8: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
9: Aquesta sí és la cultura del dia aquí a Xina.
7: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a la pia web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3CAT.
0: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Els titulars del dia. Núria Pujades, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz.
11: El ministre d'Exteriors iranià ho ha anunciat a la seu de les Nacions Unides aquesta nit i ha posat un termini de 7 dies, però Trump manté que tornaran a bombardejar el país després de les eleccions de mig mandat del novembre.
10: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta d'Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, perquè la dona pugui tornar a casa perquè el pis no s'ajusta als criteris d'habitatges socials.
11: Ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà dilluns i els representants de la dona han acceptat ser.
10: OpenAI admet que una intel·ligència artificial ha accedit sense autorització a diverses institucions públiques dels Estats Units.
11: Ho ha destapat el New York Times. També s'ha sabut que es van publicar a internet una cinquantena d'imatges enviades al xat GPT per usuaris particulars.
10: Mentrestant, Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates han pogut accedir a informació personal dels usuaris.
11: Noms, adreces i correus electrònics que s'han vist vulnerats, però, segons Renfe, no han accedit a dades bancàries ni als sistemes de pagament.
10: Un centenar de persones s'han concentrat a tavernes de Valldigna, a la Safor, al País Valencià, per condemnar dues agressions racistes.
11: Una de les víctimes va ser un noi magrebí, l'agressió va quedar enregistrada per testimoni sense que ningú hi fes res, i l'altra, un noi senegalès, que va acabar hospitalitzat.
10: En llibertat amb càrrecs, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere, després de més de 6 hores al jutjat.
11: A la dona se l'investiga per la suposada relació amb la mort de l'arquitecte el passat 26 de desembre a Baqueira i ara haurà d'entrar a la presó si no abona en els propers 3 dies la fiança de 80.000 euros.
10: I avui també ens farem ressò que govern i partits es comprometen a treballar per arribar al 6% del PIB en educació.
11: L'oposició però lamenta la falta de contingut de la trobada del govern amb els partits i reclamen que es tingui en compte la comunitat educativa.
10: Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció.
11: Es tracta d'un milió de cotxes afectats que es van vendre a Alemanya i els altres 2 milions a la resta del món.
10: Cinemes plens aquest divendres i tot el cap de setmana, en definitiva. Xifres de prevenda de rècord amb l'estrena de La Bola Negra.
11: Que ha superat la prevenda de l'Odissea de Christopher Nolan. L'esperadíssima pel·lícula dels Javis ja s'ha estrenat i la majoria de cinemes han hagut d'ampliar el nombre de sessions programades.
10: També està d'estrena al Liceu, ha inaugurat temporada amb Aida de Verdi.
11: I l'estrena ha coincidit també amb l'estrena de la nova presidenta del Gran Teatre, que serà Helena Guardans. A partir de les 12 la saludarem al suplement juntament amb el Joan Callensa.
10: Helena Guardans i Cambó. Us diu alguna cosa aquest cognom? Efectivament, és la neta de Francesc Cambó. Avui Helena Guardans al suplement a partir de les 12 del migdia, la flamant nova presidenta de la Fundació del Liceu aquí al suplement. Posarem una mica d'àpera, pilotarem també cap on va el Liceu els propers anys. I també sabrem com ens hem de vestir, si mai ens toca trepitjar el Liceu amb el Joan Callarissa. Lesió al genoll esquerre de Kylian Mbappé durant el Turquia-França de la Nations League.
11: I també en esports, ahir el Girona va guanyar 2-0 l'Albacete Montilivi, se situa provisionalment en tercera posició.
10: Deu ser aquella lesió que es cura al cap de dues setmanes quan torna a la Lliga de Futbol. Marina Laminos, portades dels diaris, a les fotos comparteixen protagonisme la nova temporada del Liceu i també l'estrena de la Bola Negra.
12: A l'ara, dues fotografies del centre, un avió de guerra rus al Bàltic, i a la part inferior, una Aïda, corprenedora, cobra la temporada al Liceu. L'estrena d'Aïda, que també és la fotografia central de La Vanguardia, una gran Aïda, diuen, i el titular aquí a La Vanguardia, sobre la crisi d'habitatge, el govern central accelera per segellar un pacte antidesnonaments. El periòdico, la imatge en canvi és per a l'estrena, en aquest cas de la pel·lícula dels Javis, la sala de cinema Movie Aribau plena a vessar, passió per la Bola Negra, llegim, i el titular, reeducació, planteja revisar l'autonomia dels centres. I el punt avui, un himne a Catalunya. L'autor reivindica el veritable significat del cant dels ocells.
10: A la premsa editada a Madrid, les imatges de les portades són per la visita de Pedro Sánchez a una fàbrica de Toledo.
12: Sí, tant a l'ABC com a la Razón, veiem el president del govern espanyol vestit de bata blanca amb un gorro blau d'aquells d'un sol ús. Doncs bé, titular de l'ABC més enllà de les imatges, el ponent del Constitucional sobre l'amnistia insisteix que el Suprem va actuar bé, i al País, en canvi, la fotografia central és de Mari Carmen, la dona desnonada a l'hospital. El titular, el govern, accelerarà per decret la devolució dels migrants. I el Mundo Plus Ultra va desviar 4 milions a Venezuela en ple rescat.
10: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 63 espelmes, Tomàs Molina.
13: Jo sempre dic que sóc tres vegades incrèdul, perquè sóc periodista, perquè sóc científic i perquè sóc Tomàs Apòstol.
14: Un home que des de fa molts anys ens convida a mirar el cel i que s'ha convertit en una estrella de la televisió. És un dels meteoròlegs més imitats de casa nostra i una persona que, a més d'estimar la ciència, també abraça la fe.
10: 65 espelmes, Jordi González.
15: Jo faig la cua que he de fer per arribar a passaports, passar passaports, i és una estrella passar passaports.
14: Es considera un treballador de la televisió, no pas una estrella, però el cert és que la seva trajectòria és espaterrant. Té un ondes, ha fet molta carrera a Madrid en programes com La Nòria i Gran Hermano, i l'any passat va tornar a TV3 per presentar Col·lapse.
10: Col·lapse que torna avui, per cert. 73 espelmes, Joan Tardà.
16: He de dir que jo mai no he dit que algú havia de dir. Mai, vol dir que hi havia sigut una invenció d'algun guionista de Polònia.
14: Ja fa uns quants anys que s'ha retirat de la primera línia política i és una filla més d'Esquerra Republicana. La seva trajectòria és dilatadíssima, però sobretot serà recordat per les seves intervencions en castellà al Congrés dels Diputats, fent tàndem amb Gabriel Rufián.
10: Vida social.

0: Cazarriquets, que sonen, són la Love Lesbian. Avui Barcelona està de festa major, és un dels grups que actuaran per celebrar la Mercè.
1: Tocaran a l'escenari de la platja de Bogatell a les 11 de la nit, després que hi hagin passat al·lèrgiques al polen i la pegatina, i posaran punt final a la nit soplana a 2:15 de la matinada. Tots els concerts de la Mercè són gratuïts.
2: I buscant dintre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
0: A Ripoll, la Ludwig Band i els Tiets seran al Festival Inspira.
1: Els Despoll actuaran a 12:15 del migdia, els seguiran Xiula a les 5 de la tarda, després serà el torn de Sopa de Cabra a 8:15 del vespre i de Tiets posaran el colofó final a les 10 del vespre. Tot això a la Devesa del Plat de Ripoll.
0: I al Teatre Lliure de Montjuïc es pot veure l'òpera dels Tres Rals.
1: La nova producció dirigida per Marta Pazos compta amb direcció musical de Dani Espasa i traducció de Marc Rosic. L'espectacle per celebrar els 50 anys del Lliure i el Festival Grec ens presenta els baixos fons d'un Londres miserable i criminal i és una crítica ferotge al capitalisme, tot plegat amb un elenc estel·lar que inclou Eduard Farelo, Nao Albet i Miriam Mucles, entre altres. La funció d'avui és a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 14 i 32 euros.
0: I al Teatre de la Biblioteca, no miris.
1: Pep Cruz i Marta Marcó protagonitzen aquest thriller basat en fets reals a partir de la història de Verónica Steins, filla de represaliats per la dictadura xilena i alhora neboda d'un important repressor anomenat El Fanta. Avui a funció a 8:15 del vespre amb entrades per 21 euros.
0: El CCCB acull l'exposició El culte a la bellesa.
1: Fins al 8 de novembre es pot veure aquesta mostra que explora l'evolució dels cànons estètics i l'obsessió per la bellesa al llarg de la història a través d'obres d'art, objectes històrics i instal·lacions contemporànies. Avui s'hi pot passejar a partir de les 10 del matí amb entrades per 6 euros.
0: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració de càrrec del Carles Dabó. Avui el conte es titula De 4 grapes.
3: La Lídia n'està ben farta. Porta una bona estona escoltant les notícies i la paraula que més repeteix el locutor és corrupció. La Lídia, llota vermella de la indignació, està a punt de perdre el bus, però la ràbia l'envaeix de tal manera que es marca un esprint per damunt de les seves possibilitats. La Lídia es treu els auriculars per saludar la conductora, rendida a les seves qualitats atlètiques. Acte seguit, torna a col·locar-se els auriculars i es posa dissimulada mala manera. Fa veure que li ha caigut alguna cosa. S'ajup i avança de 4 grapes fins que deixa enrere el validador de bitllets. Ja dempeus, es prohibeix mirar enrere, no fos cas que els seus ulls i els de la conductora ensopeguessin. I finalment es deixa caure sobre un d'aquests seients reservats per a col·lectius vulnerables, per bé que ella no forma part de cap. Mentre feia el paperot, a la ràdio no han deixat de pronunciar tecnicismes com malversació, prevaricació i tràfic d'influències. I la Lídia, gent capaç de reprimir-se la ira, es posa a renegar de la societat i de la seva pèrdua de valors amb l'anciana que té asseguda al costat.

0: Blai, Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb al·lèrgiques al pol·len i el seu senzill titulat PPP. Un tema sense metàfores ni embuts que carrega contra la misogènia del sector de la música i de certes persones que han mantingut a la banda al llarg del seu recorregut. PPP és el darrer avançament d'al·lèrgiques al pol·len abans de publicar el seu nou disc, que veurà la llum aquest octubre.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.
2: Això li passa la llengua, això segurament no s'ho entén més d'una vegada.
3: Allò és la bandera del pan.
2: Deies Maria, oi?
4: Creu com una redactora del pan.
5: Que mola.
2: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dona, no?
3: Hi ha un no, no i no.
5: Sí.
2: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres dients es passen la idea de què vol dir estem fins al coll.
5: Hi ha moltes boibans, però cançons programades els tenen al cul els mateixos tios.
6: Ha envellit a tractar el discurso.
7: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiban i també tenim una gelba, que en aquest cas són les al·lèrgiques del pol·len.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 26 de setembre del 2026, vinga, va, que ja arrenca el cap de setmana, la crisi de l'habitatge ha marcat una setmana en què la Mari Carmen ha deixat amb el cul a l'aire totes les costures del sistema. Entre els mesos de gener i de març d'aquest 2026 a Espanya hi va haver 4.005 desnonaments, segons les últimes dades disponibles del Consell General del Poder Judicial. Això vol dir que si fem la divisió veurem que cada dia es van fer 44 desallotjaments a tot l'Estat. N'hi ha que passen sota el radar i n'hi ha d'altres que es converteixen en simbòlics, ja sigui per la força del cas, per la capacitat de mobilització o perquè serveixen com a metàfora dels temps que vivim. Aquest és el cas de la Mari Carmen, la veïna de Madrid de 87 anys, la història ja la coneixeu, una dona gran, pensionista, que porta des del 1955 vivint a la mateixa casa i que després d'una batalla legal ha estat desnonada. Que el desallotjament sigui legal no vol dir que s'hagi de desactivar l'empatia, perquè la Mari Carmen podria ser l'àvia, la tieta, la nostra mare o nosaltres mateixos. La crisi de l'habitatge galopant és el que condiciona la vida d'una immensa majoria de ciutadans. Els més joves, perquè veuen com independitzar-se, encara que sigui en un pis d'estudiants, és cada vegada més complicat. Els que ja fa temps que treballen i tenen un sou i fins i tot superen la trentena, veuen que no en tenen prou per pagar una entrada o per llogar un pis per ells sols i estan condemnats a viure com si encara estudiessin, i això que ja es troben en una edat en què els projectes personals s'han de consolidar. I els més grans, si viuen de lloguer, tenen la incertesa que el més mínim canvi de propietari els pot alterar el ritme a una edat en què de sorpreses millor que n'hi hagi poques. El problema de l'habitatge és que s'ha de fer tot i que s'ha de fer tot alhora. S'han de contenir els preus del lloguer, s'ha de construir, s'han de garantir els drets dels llogaters, s'han de garantir els drets dels propietaris, sobretot dels que no se salten les regles ni són grans tenidors en set d'especulació, i s'ha de pensar en visió de futur, perquè intentar resoldre la crisi habitacional sense parlar del model productiu, sense parlar de demografia i sense parlar de com es milloren les condicions materials de la vida de la gent, només garantirà que es tanqui en fals. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Lluna plena ennuvolada, abans de 8 dies mullada. Jofre Genover, bon dia.
2: Bon dia, quina hora.
1: Tenim una lluna plena preciosa i sense núvols aquesta nit, eh?
2: Almenys aquí, sí, hi ha gran part del país també. Al sud del país no, eh? Al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, han tingut alguns núvols baixos que han fet que la matinada hagi sigut una mica més xafogosa, amb més valors tropicals, sobretot arran de costa. I, de fet, ja són símptomes d'aquests canvis, tot i que, que deia la dita, 2 dies, 3 dies més tard havia de ploure alguna cosa.
1: 8 dies.
2: Doncs potser sí, que a partir de dimarts, dimecres, no són 8 dies menys, comencen a arribar alguns primers ruixats i alguns primers plogims. De fet, tot plegat són síndromes de canvis que avui notarem poc. Bàsicament, cel una mica enterbolit, potser estones, matí potser el terç oest, tarda cap a comarques de Barcelona, Girona, però en general dominant bastant el sol i aquests núvols baixos ubicats cap al sud del país, que demà es faran molt més abundants. Demà sí que ja el sol costarà més de veure'l, n'hi haurà, però ja més enterbolit per aquests núvols i per aquesta tendència a canvis, que ha de fer bàsicament que les temperatures ja comencin lentament a anar reculant. No és un gran canvi de temps, no arriba la tarda de cop, però sí que anem deixant una mica enrere, a poc, aquest ambient d'estiu. Avui les màximes més altes els hi costarà ja arribar als 35 graus.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Habitatge, educació, el burca a Lleida, però abans Donald Trump, que ha rebutjat de matinada reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies, tal i com ha proposat.

0: aquesta proposta, sinó que assegura que preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del mes de novembre. Segons el Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. La reacció de Trump ha estat a través de la seva xarxa social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Precisament l'Iran ha estat un dels temes que Donald Trump i Xi Jinping han tractat a la visita oficial del president xinès als Estats Units. Els dos governs han fet un balanç positiu de la trobada i, segons Trump, s'han aconseguit grans avenços entre les dues superpotències, tot i que no els ha acabat d'explicar. Des de Washington, Oriol Serra, els detalls. Bon dia.
1: Hola, bon dia. El protocol, la diplomàcia, les formes, els gestos i les bones paraules han funcionat a la perfecció durant aquesta visita d'estat del president de la Xina als Estats Units, la primera en tota una dècada. L'anfitrió, el president Donald Trump, ha assegurat que s'ha fet un gran salt endavant en la relació bilateral entre Washington i Pequín, però no ha entrat en detalls.
2: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
1: Mentre els dos mandataris feien una visita a l'Arxiu Nacional de Washington, Trump ha afirmat que ell i Xi Jinping han parlat de l'Iran i que anirà bé. Algunes fonts apunten que Xi hauria demanat a Trump que els Estats Units reprenguin les negociacions de pau amb l'Iran i també que no reconegui la independència de Taiwan. Però el cas és que aquests temes espinosos han quedat al marge de l'agenda pública. De cara a la galeria, Xi Jinping s'ha desfet en elogis per la bona rebuda.
2: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
1: Els Estats Units i la Xina han acordat una treva pel que fa a les tensions i les restriccions comercials i també la cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial pel bé de la prosperitat i la pau mútua.
0: Gràcies. Per cert, Oriol, la Casa Blanca ha tornat a vetar la CNN i li ha impedit viatjar avui a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després d'haver pronunciat la setmana passada. El conflicte se centra ara en l'accés de la CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida entre diferents mitjans de les activitats del president. I enmig d'aquestes actituds totalitàries són interessants veus com la de la filòsofa nord-americana Judith Butler, que és a Catalunya, apel·la al sentit de comunitat per combatre els totalitarismes i demana als joves que no es deixin portar per la por davant d'un futur incert. Butler participa aquest cap de setmana a Portbou al Col·loqui Internacional Walter Benjamin, aquest any dedicat a la filòsofa Anna Arendt. Des de Portbou ens en dona tots els detalls i sentirem també, en aquest cas Judith Butler, la Laia Claret.
3: Són declaracions de Butler al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Som profundament individualistes, però combatem i no ens agrada. Per què hauríem d'estar sols amb el nostre patiment, nascut d'una sensació compartida de sofriment, ràbia i injustícia? Podem construir a partir d'això, però no podem construir des del terror ni el pànic. No tenim temps d'entrar en pànic. Hem d'anar per feina.
5: We don't have time to be panicked. We have work to do.
3: En aquestes jornades es reivindica el pensament de la politòloga alemanya d'origen jueu Hannah Arendt, i és que el desembre de fer 50 anys que va morir. Fugint del nazisme va passar per Portbou anant cap als Estats Units. Són tres dies de debats i ponències organitzades pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, la Càtedra Walter Benjamin de la UDG i l'Ajuntament de Portbou.
0: 8 minuts, si hem de resumir aquesta setmana amb una imatge, és evidentment el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, que encara porta cua.
6: Muy bien logrado. Depende de mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por el asunto.
0: L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta d'Urbagestión, és l'empresa propietària del pis, perquè la dona pugui tornar a casa, però ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà aquest dilluns i els representants de la dona han acceptat de ser-hi. Recordem que Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons l'Ajuntament de Madrid, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Ara, però, l'Ajuntament, governat pel PP, s'ha ofert perquè, en aquest cas, pugui actuar com a mediador. Segons apunten diferents mitjans, els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per trobar una sortida al conflicte. Aquesta reunió serà el primer intent formal, després del desnonament, de posar d'acord la propietat, l'Ajuntament i els representants de la dona per trobar aquesta solució. Junts, mentrestant, a la crònica política, condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi fer desnonament

0: desnonaments als fons voltors i no a la resta de propietaris. El govern espanyol estudia la proposta mentre negocien amb els socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Des de Madrid, Dani Sendeja, bon dia.
1: Bon dia. La negociació se centrarà a definir què són fons voltors, si afecta tots els grans tenidors o si s'ha de limitar els fons d'inversió. Junts vol protegir els petits propietaris i també demanar desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miguel Nogueras i el ministre Félix Bolaños.
2: Crec que seria una bona notícia per a tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
3: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
1: Pero Sánchez ha d'encaixar també les demandes dels socis que, com podem, posen el focus en l'especulació mobiliària. Irene Montero, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios en alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
1: O també socis com Esquerra que reclamen regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: A tot això, Dani, el Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat avui una gran manifestació a la ciutat i exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització al llogater. Sentim Carme Alcarazo i Alicia del Río, portaveus del sindicat.
5: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
6: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures en forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
0: Avui, a partir de les 9, tertúlia al suplement, Olga Ruiz, Oriol Marc, Antoni Jalón i Marc Molins. És un cap de setmana amb les sales del cine ben plenes.
7: Espectacular. Estic remoguda, emocionada, em sembla un superben trabada, superben lligada.
8: M'ha impactat molt. És molt bonica, és dura, però és a la vegada molt dolça, molt poètica.
9: Estoy llorando. No sé, no puedo pensar mucho, estoy llorando.
10: Increïble, èpic, absolut cinema, ja està.
11: Fa falta més història d'aquesta Espanya i al cinema en general. L'amor s'ha demostrat tal com és, una cosa dolorosa i bonica i m'ha encantat.
0: Són les reaccions dels primers espectadors després de veure La Bola Negra. Es va estrenar ahir al cine la pel·lícula dels Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, una pel·lícula esperada que ha fet història ja al circuit de festivals i que ara va camí de repetir triomf a les sales. La cinta que parteix de l'obra de Federico García Lorca ha superat en la prebenda l'Odissea de Christopher Nolan, la que fins ara és la segona pel·lícula més vista del món. A la majoria de cines del país han hagut d'ampliar el nombre de sessions programades fins a 6 al dia i el primer dia, ahir, ja es van veure les sales plenes a vessar, una imatge que cada vegada és més difícil de veure, malauradament. És, sens dubte, una de les pel·lícules més esperades des de la seva estrena a Canes, on Calvo i Ambrosi es van endur el premi a millor direcció. D'aquest arran del seu pas pel prestigiós festival, Netflix va comprar els drets de distribució de la pel·lícula internacional i li donarà 47 dies d'explotació comercial als cines, una xifra rècord per la plataforma que, recordem-ho, no és especialment partidària d'estrenar a les sales. Tot plegat per aplanar el camí que La Bola Negra ja recorre cap als Oscars, és la pel·lícula seleccionada per representar Espanya i, si ens hem de fiar dels experts, podria ser la favorita en moltes categories, entre elles la de millor pel·lícula. Del fenomen de La Bola Negra i tot el que ha suposat aquest èxit rotund dels Javis en parlarem avui a partir de 3 de 12 amb la Marta Ferrer, que ja fa uns quants dies que ha vist la pel·lícula i que l'ha pogut reposar com es mereix. Un minut per arribar a un quart de nou del matí. OpenAI reconeix que una intel·ligència artificial seva ha intentat accedir sense autorització a sistemes de governs, universitats i altres institucions dels Estats Units. L'escàndol propi de Black Mirror l'ha destapat al New York Times i ara l'empresa ho confirma. Una IA que no havia rebut cap tipus d'instrucció per fer un atac informàtic ha intentat obtenir informació, per exemple, de l'oficina del CENS i del Departament d'Educació dels Estats Units, i no és l'única vegada que un sistema d'intel·ligència artificial ha desenvolupat comportaments que no coincideixen amb les instruccions que se li han donat. La polèmica i la distopia no acaba aquí, perquè aquestes últimes hores també hem sabut que, segons agents d'OpenAI, van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars, és a dir, persones que havien autoritzat l'empresa a fer servir el seu contingut per millorar els models però que en cap cas volien que les imatges es publiquessin a internet. OpenAI diu que les fotos ja s'estan retirant i que estan investigant l'abast de l'incident, però no han aclarit si entre les imatges publicades hi hauria persones identificables o amb informació sensible. Sobre una altra filtració de dades, Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates han pogut accedir a informació personal dels usuaris. Noms, adreces, correus electrònics que s'han vist vulnerats, però, segons Renfe, no han accedit a dades bancàries ni als sistemes de pagament. Alguns detalls més, l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. Renfe assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF que haurien estat atacats prèviament. En tot cas, l'atac no ha tingut afectació en la circulació de trens. El ple de l'Ajuntament de Lleida va aprovar ahir la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Va tirar endavant amb el suport de Junts per Catalunya i de Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Des de Lleida, Júlia Albacar.
12: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que oculti el rostre en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. El ple d'ahir, Esquerra i el Comú hi van votar en contra i també el PP, que consideren que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que la prohibició va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
13: Per tant, hem d'explicar amb aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
12: I assegura que el redactat actual blinda jurídicament la prohibició per evitar que torni a passar com el 2013 quan el Tribunal Suprem la va tombar. Ara, sobre el període d'al·legacions i una associació musulmana ha anunciat que recorrerà la nova ordenança, per tant queda per veure el recorregut que tindrà.
0: Finalment, Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso no assistiran aquest matí a la manifestació convocada a Madrid per la plataforma Societat Civil Espanyola en suport a Ceuta i per exigir eleccions generals immediates. Els líders populars finalment s'han fet enrere, però sí que delegaran la presència a la marxa als seus números dos del partit, que es trobaran també amb els líders de Vox. Segons el manifest de la plataforma convocant, la marxa reclama l'expulsió al Marroc de tots els migrants i, atenció, jutjar el president espanyol Pedro Sánchez per traïció i atemptat contra la seguretat de l'Estat. La marxa surt a les 10 del matí de la plaça Cibeles. Mentrestant, avui al diari El País llegim que el govern espanyol està treballant en un decret llei per accelerar les expulsions al Marroc dels migrants que encara són a Ceuta, una norma que impulsa el Ministeri de l'Interior i que el volen aprovar en el proper Consell de Ministres aquest dimarts. Ho llegim avui al País. I a Tavernes de la Valldigna, a la Safor, País Valencià, un centenar de joves s'han concentrat per condemnar dues agressions racistes que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les víctimes va ser un noi magrebí i l'agressió va quedar enregistrada per testimoni sense que ningú hi fes res. I l'altre és un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius de migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pinya amb els familiars de les víctimes.
14: El meu germà simplement va tropeçar en un d'ells i d'ahir li se va propinar una punya des de darrere, malgrat que va acabar amb la mandíbula trencada. Tota aquesta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonico. Això donarà, marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
0: Aquest que sentim era el Mohamed, el germà del noi senegalès agredit. En l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i en l'altra la família es planteja presentar-ne. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. La parella de l'arquitecte Josep Juan Pera ha quedat en llibertat amb càrrecs després de més de 6 hores al jutjat, però haurà d'entrar a la presó, si no bona, en els propers 3 dies la fiança de 80.000 euros. També se li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país. A la dona se la investiga per la suposada relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre passat a La Queira i la causa, Sofia Cabanes, està oberta per un delicte d'homicidi.
15: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li ha imposat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
0: És sens dubte, gràcies Sofia, un cas que portarà cua. En parlarem a les 10 a l'hora negra de la Maica Navarro, entre altres coses, per cert, perquè el Josep Fontpere era amic d'Isaac Andic. La primera de tots els partits, menys de Vox, per parlar del present i del futur de l'educació a Catalunya, acaba amb la proposta de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB. La consellera Valram, Esther Riubó, ja ha avisat que la cosa va per llarg.
16: Difícilment en una única legislatura es pot fer, per tant que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
0: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB, la mitjana europea se situa al 4,7%. La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Junts insisteix que la titular d'educació és un escull en les negociacions, mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística. La CUP ha lamentat la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana. I encara la crònica política, Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia i s'obre ser candidat a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli a l'esquerra del PSOE. Fons de l'entorn de Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i ella ho condiciona al fet que les converses entre partits avancin i es defineixi, segons ha dit, un front ampli d'esquerres. En aquest escenari, Colau diu que se sentiria responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Els rumors del seu retorn s'han disparat aquesta setmana amb el vídeo que Colau va publicar a les xarxes pressionant Sumar perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
17: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
0: Això és el que apuntava Ada Colau. El moviment de l'exalcaldessa de Barcelona precisament agafa Sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms clars per formar la candidatura. Després del seu pas per Barcelona i per Catalunya, el papa Lleó XIV fa aturada ara a França. Oferirà aquesta tarda una missa popular a la plaça de la Concòrdia, al cor de París. Serà l'acte central del segon dels 4 dies de visita que el pontífex està fent al país. Ahir al vespre, 80.000 joves el van escoltar durant una pregària multitudinària amb to festiu a l'estadi de Sant Genís. Ho va seguir des de París la Isabel Galí. Bon dia, Isabel.
18: Bon dia. Missa amb joves d'entre 17 i 35 anys, un divendres a 8:45 del vespre a l'estadi de França a Saint-Denis, a la perifèria de París. Esportistes catòlics, cantants de rap catòlics, ha estat el colofó d'una primera jornada del papa a França, llarga i intensa. A l'Elisi, Robert Prevost ha donat un missatge en favor d'una moral humanista.
19: Per evitar perdre la nostra humanitat enmig del paradís de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana, és urgent formar les ments en el discerniment ètic, capaces de reconèixer allò que és moralment bo.
18: A la seu de la UNESCO, davant representants de tot el món, un altre missatge dirigit als poderosos.
19: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
18: Aquest dissabte el papa celebrarà la gran missa popular a la plaça de la Concòrdia, després de baixar en papa mòbil pels Camps Elisis. Al vespre marxarà cap a Lourdes.
0: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i el juliol del 2024. Igualment rebran l'avís per portar el cotxe al taller als propietaris de l'Audi Q3 si han estat fabricats entre el 2017 i el 2025. Volkswagen diu que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller. 1 milió de cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres 2 milions a la resta del món. I a la l'aeroport del Prat, ahir un avió de la companyia aèria Delta Airlines va fer un aterratge d'emergència. Segons fons de protecció civil, l'aterratge es va fer després que el pilot detectés fum en un dels motors durant l'enlairament. L'avió feia la ruta Barcelona-Atlanta i un cop detectat el problema, es va demanar autorització per aterrar d'emergència i es va retirar de la pista sense problemes. Una família es pot estalviar un 20% dels que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. De fet, en un any es pot arribar a estalviar fins a 1.310 euros. La xifra, a més, es pot superar a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una valoració positiva.
20: La buena noticia es que hay muchas posibilidades de ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
0: De fet, Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i Cerdanyola del Vallès se situa entre les ciutats més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota de la inflació. Els productes que més s'han disparat són els frescos, la carn i el peix. I ara tornem al cine. Perquè més enllà de l'estrena de La Bola Negra, ja ens n'hem fet ressò, aquesta que sona és Tender Loving Care, la gran favorita per endur-se aquesta nit la Concha d'Or de la 74a edició del Festival de Cine de Sant Sebastià. De debut és l'altre títol que apareix a dalt de tot de les travesses, on en canvi no hi ha cap de les produccions catalanes de competició. Envit especial a Sant Sebastià, Marc Arriba, bon dia.
21: Bon dia. Tender Loving Care és l'últim film de Mike Leigh. Literal, l'ha anunciat que als 83 anys no tornarà a rodar. El director de Secrets i Mentides o El Secreto de Vera Drake fan aquest film una defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot els d'assistència a nens, joves i gent gran. Com és habitual en ell, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista, aquí per parlar de la necessitat de tenir cura els uns dels altres. És la millor diferència de tota la secció oficial de competició, però a més el jurat pot decidir atorgar-li la Concha d'Or com a homenatge. Com deies, el debut de Jesse Eisenberg també hauria d'estar dalt de tot del palmarès, si més no pel que fa a les interpretacions de Julianne Moore i Paul Giamatti, que són extraordinàries. Pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta al premi a millor protagonista per El mal padre. 5 minutos más es podria colar amb algun premi menor si el jurat va entrar en el joc de Berto Romero, i Sanz sembla que quedaria fora del palmarès. Ho confirmarem a partir de les 9 de la nit.
0: Gràcies, Marc. 2:02 del matí. Ara anem cap al Liceu. El Liceu ha inaugurat temporada envaïda de Verdi, l'òpera que es podrà veure fins al dia 15 d'octubre al Gran Teatre. Està dirigida per Shirin Meshed i la protagonitza la soprano Anna Netrebko, que ahir doncs va tenir una gran acollida. Els detalls de com va anar l'estrena amb el Marc Ruiz.
22: L'escenari brutalista que ha ideat la directora d'escenes Shirin Meshed amb un cub al mig que es transforma permet que Meshed projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i els esclaus. I introdueix uns interludis amb sacerdotisses cobertes per un vel negre, soldats i gent traumatitzada que afegeix tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. I això que l'austeritat escènica d'una òpera que acostuma a ser monumental i que, de fet, quan es va estrenar, va ser el muntatge més car que s'havia fet mai. El públic ha aplaudit amb vigor la polèmica sobre no russa en Netrebko. Ha mostrat un cop més perquè els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. El tercer acte també ha brillat de forma particular el tenor pintor rus Ivan Gingazov. Després de tanta mort, la producció de Meshed ha volgut remarcar l'últim desig de l'òpera de Verdi. Pau al món.
0: Gràcies, Marc. L'estrena d'ahir del Liceu ha coincidit amb l'estrena també de la nova presidència del Liceu. Helena Guardans i Cambó serà la nova presidenta del Gran Teatre. Avui a les 12, primera entrevista en aquest estudi al Suplement de Catalunya Ràdio, la nova presidenta del Liceu, Helena Guardans, aquí al Suplement. Enmig de la festa major de la Mercè, d'aquesta manera ha sonat els Amics de les Arts, mentre la Colla Jove de Barcelona alçava un castell als concerts de la Mercè. El trio ha presentat una de les seves últimes cançons, Encara som aquí, dedicada als Marrecs de Sal, en una nit festiva a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Pel mateix escenari també hi han passat els Catarres. Teràpia de xoc. Sense tu, jo. I avui concerts de la Mercè amb caps de cartell com Love of Lesbian. Vertical, Ja seran a la platja del Bogatell amb la pegatina, al·lèrgiques al polen i esvetlana. És un dels plats forts d'una programació de la Mercè que no s'atura. Avui també es podrà gaudir del correfoc que aquest any estrena la nova Porta de l'Infern i els Valls de Bastons. Sense moure'ns de Barcelona, els treballadors dels autobusos de TMB convoquen 7 dies de vaga pel mes que ve. Hi haurà vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre, quan són en punt 8:45 del matí. Les aturades es fan en 3 franges, de les 9 a les 11 del matí, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre i de les 11 de la nit a la 1 de la matinada. Els sindicats van presentar dilluns una proposta en què demanen una millora dels calendaris laborals, la jornada de 35 hores i l'entrada d'unes 200 persones de la plantilla, a més d'increments salarials, i una prima única d'uns 650 euros si el conveni es tanca abans d'acabar-se l'any. Els sindicats reconeixen que la direcció la va assumir en la pràctica totalitat, però que davant la falta d'acord s'ha de decidir anar a la vaga. U2 ha celebrat d'aquesta manera 50 anys de trajectòria amb un concert sorpresa a Dublín. Els de Bono han tornat al mateix escenari en què es van formar com a grup, com a banda, per tocar un repertori dels seus grans èxits i presentar algunes cançons noves com aquest Silencio que sentim. També cançons que no molen mai. Temes que han forjat 50 anys de carrera.

0: dos minuts passen de dos quarts de nou. Els esports, jornada de partit de seleccions. Espanya debuta aquesta nit contra Anglaterra al Nations League i ahir qui va jugar va ser França amb Mbappé, que va marcar un gol i que acte seguit va demanar el canvi, en aquest cas per lesió. Espera el que queda de seleccions i veurem si recupera quan torni al Madrid.
1: El suplement amb Roger Escapa.
2: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Pensa, només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apiolia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apiolia més propera.
4: Apiolia, la força de vendre junts.
5: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, tria bananes a 0,99 al quilo i estalvia't un 33%. I 200 grams de bacó fumat a 1,49 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
6: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar... Som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
7: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: El Club de Bravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club de Bravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics, essència única, amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
10: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
11: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
12: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Natación Plus, David.
14: ¿Usted promete, mano?
13: Claro que no, arranca la transición. Comienza a jugada que juega de México todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Voy a comprar, mano.
13: ¡Va! ¡24 horas!
14: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
13: ¡Venga!
15: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que tenen banc, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics que recansen al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
16: Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Els esports amb el Roger Arnau. Kylian Mbappé és la víctima del virus FIFA. El davanter del Madrid marca en França, però es retira lesionat.
1: Just en el moment de fer l'únic gol del Turquia 0, França 1 de la Nations League, el davanter del Madrid, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre, una dolència lleu, tot i que Zidane ja l'ha descartat per la resta de partits.
2: Les notícies no són bones, perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament és un problema lleu, però haurà de tornar.
1: Qui no torna és el blaugrana Jules Koundé, que ahir va jugar tot el partit.
0: Aquest vespre la selecció espanyola s'estrena contra Anglaterra a Wembley.
1: A 3:15, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la prèvia del partit, el blaugrana Rodri s'ha mostrat feliç amb el Barça i ha parlat també de la pilota d'or.
3: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir. Depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado formado por 100 periodistas que deciden. Aparte que, como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo.
0: Rodri també ha parlat del seu exèrcit, el Manchester City, que pot rebre una sanció exemplar.
1: Ha estat declarat el club britànic culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres a la Premier League entre el 2009 i el 2018. Entre elles, ocultar informació, no cooperar i incomplir el fair play financer, segons han avançat el Times i el portal de l'Ètic. Rodri, però, el blaugrana confia en la innocència del seu exequip.
3: Bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
0: A tot això sigui com sigui, la comissió independent que investiga el cas considera acreditada pràcticament totes les acusacions contra el City.
1: Que sempre neguen les irregularitats i que insisteix que el procediment encara no està tancat. La Premier li podria imputar des d'una advertència a una multa fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, a expulsar-lo de la competició.
0: Més partits de seleccions, Espanya sub-21 cau contra Finlàndia.
1: Amb els blaugrana Xavier Espart i Marc Bernal com a titulars, Espart va ser substituït a la mitja part mentre que Bernal va jugar tot el partit. Ahir també es van disputar l'Austràlia 1, Brasil 1, Rafinha va jugar els 90 minuts, l'Egipte 0, Angola 0, el blaugrana Hams Abdelkarim va disputar l'última mitja hora de joc i l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Benat, que va jugar 60 minuts.
0: I aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera, però sí de segona, la jornada l'ha obert el Girona amb victòria.
1: Per 2-0 contra el Albacete a Montilivi, amb gols de Bel Ruiz i de Van der Beek. L'equip de Quique Álvarez ara se situa provisionalment tercer, amb 13 punts i un partit més.
4: Teníem moltes baixes, fins a 10, jugadors importants. Jo sóc el primer crític i el que vull millorar. Aconseguir aquests 3 punts jo li dono molt valor i sobretot felicito molt els meus jugadors.
1: Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta a 6:45 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre Aitana Bonmatí pot reaparèixer avui al camp del Logroño.
1: És la principal novetat de la convocatòria del partit del Barça femení d'aquesta tarda a 6:45 a les Gaunes. També la Lliga F aquest migdia a les 12 el Badalona rep el Granada Palamós.
0: Avui comença la Lliga CB de bàsquet.
1: Obrirà la competició el partit entre el Bilbao i el Quitxanàs Manresa, ho explicarem al Tot Gira també. També avui a les 9 del vespre debutarà el Barça contra el Corunya al Palau Laugrana. Demà jugaran la resta d'equips catalans, Breogán Penya a les 12, FIAC Girona Murcia a les 5 i València i l'Arna Lleida a les 6.
0: Avui, que precisament a les 11, el suplement conversem amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, un català, un dels més universals de tots, que sentim poc parlant en català perquè la seva vida doncs, passa més enllà de Catalunya. La seva parella és nord-americana i és evident que doncs, té una agenda molt atapeïda, molt vinculada també a la Fundació aquests últims anys, i ha passat ja més de mitja vida als Estats Units. Avui Pau Gasol al suplement a partir de les 11, segur que serà interessant de sentir-lo. Què més ens queda? Anem ara al futbol sala, passa enrere del Barça.
1: Que perd el liderat després d'empatar 2 contra el Cartagena a casa. Els blaugrana, a més, també perden Mateus per problemes al genoll.
0: I continuen imparables al Barça d'handbol.
1: Ha debutat amb victòria al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte. L'equip de Carles Ortega va guanyar el Pinheiros brasiler per 33-44. Demà els blaugrana juguen el segon partit contra l'Enzamec egipci.
5: Y
0: Joan Anton Català, bon dia.
5: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
5: Cada cop costa més veure Venus, aprofiteu que queden poques setmanes per veure'l, s'amaga ben d'hora al vespre, i per altra banda Saturn és visible al començament de la matinada, en posició sud, i de matinada tenim Mart i Júpiter.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Calafell, al Baix Penedès?
5: A les 7:44.
0: I a quina hora es pondrà?
5: 19:44.
0: Salut, Joan Anton.
5: Igualment, que sí.
0: Temperatura a Calafell a aquesta hora, Jofre Genuer.
6: Bon dia, doncs al voltant dels 20 graus ha pujat algunes dècimes perquè aquests darrers dies baixava lleugerament per sota d'aquest valor que anem ja tropical de matinada i per tant avui doncs una matinada una mica menys fresca en alguns sectors de la costa, sobretot central i sud, Camp de Tarragona, Costa Daurada i la zona del Delta de l'Ebre, especialment perquè aquí hi ha hagut alguns núvols baixos que no acabaran de desaparèixer al llarg de la jornada d'avui. Com a molt general, un cel una mica variable i poc més. A més, també avui esperem que vagin arribant alguns núvols prims per Ponent, que bàsicament el que faran és que el cel potser a estones quedi una mica enterborit, potser al matí més alters oets i a la tarda dos quarts de Barcelona a Girona, però són núvols inofensius. Són símptomes de petits canvis, d'aquesta tendència que deixem enrere aquest ambient tan estiuenc. De fet, avui les temperatures màximes també baixen 2 o 3 graus, per tant, dels 30-35 que vam tenir ahir, de fet, es va arribar als 37, a les zones més càlides, doncs avui poden haver valors ja de 28 a 33, que és calor, però ja una calor doncs, que va afluixant, tot i que deixa fogó augmenta una mica a la façana litoral, i és perquè hi haurà més aportació de vents marítims, d'humitat, i això es traduirà pels propers dies amb més núvols. Per tant, demà el sol que costarà una mica més a veure'l, amb més variabilitat, fins i tot amb alguns petits plogims, algunes gotes, cap al Camp de Tarragona, a l'Empordà, i tot això ha d'anar una mica més a l'inici de la setmana que ve, fent a l'hora doncs que també es vagin perdent alguns graus i el que dèiem, deixem una mica enrere aquest ambient tan de plèstic.
0: Fantàstic, gràcies Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
2: O sigui, tot allò que esperes, no?, d'una classe alta, d'un ric, a nivell de cultural, a nivell d'il·lusió, i resulta que s'estan passant els uns als altres, com qui es passa un pollo de farlopa. S'estan passant una pseudoterapeuta.
7: Una setmana més entre aquest estudi.
0: A veure, sóc el pitjor anfitrió de la història de la ràdio, ho reconec. Abans de que tiris la cavalleria pel damunt, jo em vaig comprometre que avui la Maica tindria aquí unes safates amb esmorzars, amb fruita, amb croissants.
7: Si amb un croissant em conformo. Sort que he entrat aquí a la cantonada, he entrat amb una banana de la Palma.
0: T'estaves menjant dos plàtans.
7: Dos plàtans de Canàries, sempre de Canàries.
2: Tema com parlo. Pau, tinc una virtut de fet que estic pensant en... Ara estic pensant en quatre coses. I és un virtut, una virtut, perquè un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, segur, amb raó, perquè no et posava atenció.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 26 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Abbas Aragachi.
1: There are certain actions to be taken by the United States.
2: El ministre d'Exteriors de l'Iran ha proposat al ple de l'ONU un pacte amb els Estats Units per reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies. Trump ho ha rebutjat i promet nous bombardejos després de les eleccions de mig mandat de novembre.
0: Félix Bolaños.
3: Nos vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes...
2: El ministre de la Presidència promet treballar a fons aquestes properes hores per tirar endavant el decret d'habitatge. Junts demana que es prohibeixi fer desnonaments al fons voltor com el de la Mari Carmen.
0: Javier Calvo i Javier Ambrosi.
4: Espectacular. Estic remoguda, emocionada, em sembla...
2: Bona rebuda als cinemes de La Bola Negra, la darrera pel·lícula dels Javis. De fet, supera les xifres de la prevenda de l'Odissea de Christopher Nolan i molts cinemes han hagut d'ampliar sessions.
0: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera al 8.
2: Els models de Seat, Audi i Volkswagen, que s'han de revisar per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco i també s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy i els Audi Q3, fabricats en un període concret.
0: I sobretot venuts a Alemanya, o sigui que no es van vendre a casa nostra en principi. El número 7.
2: Dies. Els que tema bé preveu allargar la vaga de treballadors d'autobusos a l'octubre seran vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29. Les aturades es faran en tres franges de matí, migdia i nit.
0: Els 50.
2: Anys, els que ha celebrat U2 a Dublín amb un concert sorpresa, els de Bon han tornat al mateix escenari en què s'han format com a grup per tocar un repertori dels seus grans èxits i presentar també alguns nous temes.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Olga Ruiz, l'Antoni Jalón i l'Oriol Marc, un mateix 26 de setembre, en aquest cas de l'any 2006, el Parlament japonès va escollir Shinzo Abe nou primer ministre del país. Aquest era el moment de l'elecció i d'aquesta manera se'n feia resolt a les notícies de TV3.
5: El conservador Shinzo Abe és des d'avui el nou primer ministre del Japó. Està considerat un dels falcons del Partit Liberal Demòcrata.
0: El seu objectiu... Shinzo Abe va ser primer ministre japonès durant un any, fins al 2007, i va ocupar el càrrec un segon mandat entre el 2012 i el 2020. El van assassinar l'any 2022 mentre feia un discurs públic. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un temple de Tòquio, des del Mont Fuji o des d'una exposició d'art catalano-japonès que es titula L'últim Maki.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos. El diari Ara, el Xavier Bosch, diu... parla sobre l'Assemblea General de l'ONU, que ha deixat més palès que mai com d'enrevessat està el planeta.
7: Sí, i si una cosa ha quedat clara, diu, és que si parlem de l'ONU, més aviat hauríem de dir-ne Organització de les Nacions Desunides. És cert que encara que sigui per dir-se el nom del porc, allà hi havia fins a 130 líders mundials, un espai on, malgrat tot, tothom es pot asseure l'un a prop de l'altre, i potser fins i tot rere les càmeres, entre passadissos, la cimera de Nova York serveix per mantenir oberts els canals diplomàtics. Però l'Assemblea General de l'ONU ens ha demostrat, diu, com de polaritzat i dividit està el món. Massa discursos i poca capacitat d'acció, bones intencions, però sense cap capacitat d'aplicació, escriu Bosch. Una ONU imprescindible, però, això sí, impotent. Més desunida que mai i que no pot fer res per aturar els trams de torn. I etziba una reflexió final, diu així, que lluny que queda el desig de Eleanor Roosevelt que l'ONU fos la casa comuna on les nacions resolguin les seves diferències abans que les resolguin les armes.
0: A l'avantguarda, l'Isabel García Pagán denuncia que a Espanya hi ha gairebé 50 maricarmens cada dia i apunta a la incapacitat de la Comunitat de Madrid i a la falta de voluntat de l'Ajuntament per trobar una alternativa.
7: I també a la debilitat d'un govern espanyol que no pot mantenir la bandera social. Mari Carmen és una víctima més d'un sistema que ha fet fallida. És símbol i alhora arma llancívola en una política que recorre el gas pebre i argumentaris carregats de neutrons, escriu. Quan el sistema fa fallida, el govern no pot declarar-se aliè a la realitat, pagant, per tant, fa una lectura política de les derivades de tot plegat. Òscar Puente afegeix, qualifica de ximple útil sumar demana l'expropiació del pis de la Mari Carmen i Podem es vol apuntar al renaixement del 15M avui davant el Congrés. Sánchez no té res a guanyar en aquest escenari, sentencia pagant. En tot cas, el drama de la Mari Carmen desborda ideologies i generacions. Té tots els ingredients per prendre la metxa de la protesta. Les administracions han permès convertir un dret en negoci i una emergència d'habitatge en emergència electoral. Hi haurà moltes Mari Carmens més, alerta, i les seves també seran tragèdies que no podem acceptar.
0: El periòdico Pablo Meléndez comparteix que li va semblar l'estrena de la temporada del Liceu amb una emocionant aïda. Avui, per cert, a partir de les 12, rebeu la nova presidenta del teatre, Helena Guardans.
7: El Liceu es veia espectacular amb una catifa vermella plena de personalitats. La majoria dels assistents, diu literalment, no es van emperipollar. El més vist, el casual distingit entre les dones i el vestit, amb corbató sense, entre els homes. L'elegància discreta va imparar i la soprano russa Anna Netrebko, encarnant el paper d'Aïda, es va mostrar en bon estat vocal i en ple coneixement del paper després d'una entrada una mica nerviosa. L'Aïda de Shirin Nashat encerta amb la seva foscor teixida d'horror, amor, lleialtat a la pàtria i poder polític. La posada en escena ha madurat i està plena de vídeos que mouen l'emoció. El decorat únic ofereix espais tan poètics com pràctics, igual que el vestuari modern i elegant, una Aïda que es permet ser llibertària i que sembla voler rebel·lar-se davant la barbària. Diu el crític de música clàssica, la versió va ser rebuda amb calidesa en la nit inaugural.
0: Anem a la premsa internacional. Un robot estúpid i lleig apareix en una passarel·la de moda de Milà, ho llegim al Washington Post.
8: Va ser un esdeveniment de la marca Vogue. Segons la comissària Judith Clark, en aquesta desfilada els robots formaven part d'una narrativa més àmplia sobre la història de la industrialització de la moda. El cronista del Washington Post, Shane O'Neill, explica que els representants de les marques Prada i Valentino no van aplaudir els robots, i escriu: «Em sorprèn que algú aplaudís, sobretot en una sala suposadament plena de persones, el seu de les quals depèn del seu bon gust. El cert és que portem molts anys veient demostracions de robots humanoides a diferents àmbits, però fins ara, llegint aquestes màquines, han demostrat no ser gràcils, ni elegants, ni estèticament agradables». I remata la crònica amb aquestes paraules: «La moda, en els seus millors i pitjors moments, pot ser voluble, capritxosa, inescrutable i profundament beneita. És redundant dir que el món de la moda viu desconnectat del món. Això no sempre és dolent. Ara, però, la moda sembla desconnectada de si mateixa».
0: Albert, avui els diaris esportius parlen d'aquest Anglaterra-Espanya amb monopolitza, de fet, les portades.
8: Les de l'Esport i Mundo Deportivo són pràcticament un calc, mateix titular, duel d'or i imatge en què apareixen Lamine Yamal i Harry Kane, dos dels aspirants a guanyar la pilota d'or. A la franja superior, les dues capçaleres també es fan ressò de la sanció a què es pot veure exposat el Manchester City després d'haver corregut amb 114 infraccions financeres. I en un requadre de la part inferior, l'altra gran notícia esportiva, Mbappé marca i es trenca en el debut de Zidane. A Madrid, la lesió del genoll d'Mbappé passa més desapercebuda. A les portades, a les llegim, estrena mundial, amb foto de la Lamine amb la samarreta de la selecció espanyola, amb les dues estrelles impreses del pit, i el marca, Espanya, escrit en lletres gegants, estrena les seves dues estrelles.
6: Avui, el suplement...
0: A les 9 obrim tertúlia, el suplement amb Oriol Marc Antoni Xalón, Olga Ruiz i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
9: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
0: Dos anys després d'endinsar-se en el món de l'Opus Dei amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un Ondas, per cert, aquest divendres s'ha estrenat a HBO Max El Buen Espíritu, és una investigació, en aquest cas, sobre el paper dels homes i que narra la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem amb la Mònica Terribas a quarts d'11 i també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després... Avui al suplement un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys, que Pau Gasol al suplement.
10: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryant i les seves filles de germanor i de família. Sí que sempre vaig tenir molt de respecte al que era formar una família i el poder dedicar-li el temps i l'atenció necessària.
0: A les 11 la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, volcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
11: Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor els dies que vindran.
0: Aquest que sona és el Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
12: Ens portem, crec que 24 anys, és a dir... Biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
13: Exacte, no? Sí, sí. Exacte.
0: I la realitat és que compartíeu el pare, no?
13: Quan el meu pare es va casar amb la Pilar, la seva mare, doncs jo ja no vivia a casa. O sigui, en realitat no hem compartit mai casa.
12: No hem conviscut mai. El meu pare es va casar amb una dona, amb la Maria Galí, va tenir tres fills, el gran era el Toti, dos més, la Montserrat i el Martí. La Maria Galí va morir, el meu pare va quedar vidu, i al cap de bastants anys,
13: uns quins anys,
12: va conèixer la meva mare, la Pilar. Llavors va casar amb la meva mare i va tenir dos fills més. Jo sóc el gran, el Pau, que és el meu germà petit, que té dos anys menys que jo. Per tant, el meu pare, el doctor Jordi Solevax, va tenir cinc fills, tres d'una tongada i dos d'una altra, però amb molta diferència d'anys i d'edat. Jo el Toti sempre, la meva imatge d'ell de petit és d'un artista, l'artista de la família, el músic.
0: Avui el suplement, a partir de quarts de 12, la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin cançons o els del Barça, a quarts de 12 la conversa sencera des de l'Empordà amb els germans Soler. Tot això en un matí de dissabte en què també tindrem temps de conversar amb Helena Guardans Cambó, la flamant nova presidenta del Liceu, l'endemà de la inauguració en Maïda, i amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. 5 minuts per les 9 del matí és l'hora en què arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre la més original de totes, sortegem un talonari de xec regal pel valor de 200 euros bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la Comerciada. Avui l'enigma criminal de Lluís Soler diu això.

0: una estona, però quan va arribar va ser letal. Què ha passat? El suplement. El Roger escapa.
1: Respostes al suplement @catradio.cat. Una dona va morir mentre esperava l'autobús. Va estar esperant-lo una bona estona, però quan va arribar va ser letal. Què ha passat? La resposta més òbvia de totes no s'hi val. La més original s'emporta aquest xec regal de valor de 200 euros bescanviables a prop de 1.500 establiments adherits a la Comerciada.
0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: Quan dones importància al menjar que tindus a casa, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics, seleccionats des de l'origen per tu. I si vols més còmode, els nostres plats preparats. O compres des de l'app o Corte Inglés Pones. Tu per cor, supercor, supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
3: Hola, volia comprar un taigua amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
3: Ja?
4: Volkswagen Taigua amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
5: A casa tenim 4 fills i és que la família som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
6: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escova posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
8: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques. Com Aratín, Triumph, Chantel, Saint Marc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
9: El Tiro Musical se'n va a la platja. Amb les cançons favorites de Josep Montero, d'Oques Grasses, i el glamour de Dulceida. Des de la platja de la Nova Icària de Barcelona, viu un espectacle màgic per dir adéu a la Mercè.
10: Aquest any ho petarem molt fort.
9: Tiro Musical de la Mercè, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit. Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
10: 12.061, 12061, de la sèrie 93.
9: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punes, o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
11: Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.

Molt bon dia, amics. Ja tornem a seguir. L'últim dissabte d'aquest setembre. Estem a la tardor. Al dematí encara com aquell. Durant el dia encara fa una mica de caloreta, però anirem aguantant. I mentre anem aguantant, nosaltres posarem una sèrie de sardanes que tenim aquí preparades i que esperem, com sempre diem, que us agradin. Molt bon dia.

A la plaça hi ha sardanes i continuem d'en Francesc Casú, Fragància de Violetes.

Fragància de violetes. I continuem ara amb en Vicenç Freixes, La plaça del Montseny.

d'en Francesc Barrós, acabem d'escoltar Franzina. I ara anem per un fragment d'una sarsuela de cançó de mort i de guerra. Anem a escoltar el fragment de la Franzina i l'Eloi.

Franzina i Eloi, de Cançó de Mort i de Guerra. Nosaltres continuarem amb en Josep Freixes, Festa a Viladecavalls.

festa a Viladecavalls. I nosaltres continuem amb el mateix Josep Freixes i Vivó amb Sempre Amunt.

i acabem d'escoltar Sempre Amunt. I mentrestant m'ha trucat l'Armínia Fidel a la seva cita amb Ràdio Argentona i m'ha demanat doncs una d'en Cifre del Bany i una altra d'en Ramon Calduc. Anem a escoltar d'en Cifre del Bany El Bon Amic.

el bon amic Pacífic del Bany. I també m'ha demanat un altre, l'Armínia, i anem a posar la puntaire.

La Puntaire. I nosaltres continuem. I ara, doncs, una sèrie de cançons en català. I comencem amb en Gaetà Renom, amb Cant de Traginers.

Quina nina tens més blava, ai Maria del Roser. I el meu braç s'abandonava el seu cos prim i lleuger. Ja la lluna que ens espia ha desvetllat l'aviram i el gall ens dona

I acabem d'escoltar aquesta cançó de Tres Giners per en Ramon Calduc. I continuem amb en Ramon Calduc a La Moreneta.

és la Moreneta, la fe del poble català, l'estel del seu camí, l'afany dels seus amors. De l'Escolania, la veu al cel han escoltat i el so de l'oració ressona per tot Montserrat. Tota la muntanya et volta donant-se les mans, sardana de l'amor d'un poble de cristians. Sona la tenora, no sé què tenen els seus cants. Balleu, senyora, els catalans!

separat, haurem de tornar-ho a programar. Mentrestant, programem de nou, anem a escoltar a Girona.

i acabem d'escoltar a Girona. I ara sí, reprenem el que teníem programat amb una sèrie de cançons d'en Gaietà Renom, la primera, Adeu Manelic.

Adeu, Manelic, per en Gaia Terranom. I continuem amb en Gaia Terranom amb Ets tu la meva vida.

I acabem d'escoltar Ets tu la meva vida. I ara continuem amb en Gairà Nom, amb la Pepa Maca.

La Pepa Maca, per en Gaietà Renom. I continuem amb en Gaietà Renom, que avui ja ens menjarem tot el dematí amb ell, amb l'emigrant.

No em deixis sola, per en Guetta Renom. I ara una de les clàssiques d'ell també, Pel teu amor, Rosó.

pel teu amor, Rosó, per en Ramon Calduc. I nosaltres continuarem, ara amb en Gaietà Renom, amb Pescadors Bons Catalans.

pescadors, bons catalans. I com que va ser la Mercè aquest dia, que més que menys, posem Princesa de Barcelona per en Gaietà Renom.

Princesa de Barcelona, per en Gaietà Genom. I continuem amb en Gaietà Genom amb el romanç de Santa Llúcia.

La nit de Santa Llúcia. I continuem amb el guitarra amb una de més alegre. Ball de Rams.

Camí de la Font. I nosaltres anem camí a de l'última mitja hora del programa d'avui amb Catalunya meva.

0: confidència. I ara també per en Gaietà Renom, la cartina encara salta.
1: Fort fa l'oratge en els

La Cardina encara salta. I anem ja a l'últim quart d'hora del programa d'avui, també amb el Betanom, la més bonica.

és la dona catalana molt xamosa i molt galana. Dolça mare dels seus fills serà. Dona semblant ja mai néixer podrà. Sempre elegant, polida com cap més. Va de pressa quan se'n va al treball. Endreçada i bonica, quin goig que fa. Seràs feliç si et diu que sí, car ella no t'enganyarà. Tota bondat, dintre el seu cor hi porta el més pur amor. T'estimarà amb devoció, és ella de virtuts tresor. No oblidarà son amor, fidel i bona fins la mort.

0: Ballem, ballem sardana, que és flor galana, tot il·lusió. Ballem, ballem sardana, dansa formosa de germanor.
1: I amb Soc de la Barceloneta i amb la nostra sintonia d'Argentona Argentona, us diem adeu-siau, fins al mes que ve, perquè efectivament dissabte que ve ja estarem el primer cap de setmana d'octubre. Molt bon dia a tothom!

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records, i sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món, i sense adonar-me'n, jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell, on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.

0: Ràdio Argentona.
1: La música que necessites. Música.
0: 104.6 FM.

0: Comencem Cara B. L'Òscar Blader i en Xavi Vives us seleccionen música de qualitat a Ràdio Argentona.
1: Molt bones a tothom.
2: Benvinguts, benvingudes a una nova edició de Cara B.
1: Comencem temporada 26-27.
2: Malauradament, amb la mort d'en Joan Roca, baixista d'Antònia Font, aquest juliol, i no podria ser d'una altra manera sinó amb el tema Viure sense tu.
3: Dolça besada, de gust ja s'acaba. Punt i principi de viure sense tu.

0: te gusta, te sellava. Punt i principi de viure sense tu.
1: I ara Ezra Collective. He tingut la sort de veure'ls en directe aquest estiu, són una passada.
2: Sí, una de les bandes que millor han sabut fer que el jazz londinenc soni contemporani, obert i ple de vida. Escoltem-los.

0: I ara canviem de registre amb en Benjamin Clementine.
1: Amb la seva manera tan particular d'evitar les cançons, teatre, poesia i veu amb intensitat.

0: Nou disc d'en Paul McCartney, aquesta vegada amb en Ringo Starr. Brutal.
1: En Paul McCartney continua amb molt bona capacitat per compondre cançons que tenen un significat especial quan les canten dues persones que han compartit una part irrepetible de la història de la música.

0: Aigo, d'Anna Ferrer, amb el seu disc publicat aquest estiu i titulat Pa.
1: Des de Menorca, la cantautora fa un homenatge al pa, ve de quatre generacions de forners i impregna les cançons de tradició i sonoritat mediterrània. La muda...

0: una mica de calma de la mà de Beck amb el tema del seu nou disc In the Night.
1: Quan arriba la nit, Beck sap trobar aquell punt entre la melancolia, el groove i l'experimentació.

0: I d'entre les llegendes que han publicat aquest estiu, Paul McCartney, els Rollins i Deep Purple, que encara conserven tres dels components originals de la banda.
1: Sí, Liam Payne, en Roger Glover i el compositor i vocalista Ian Gillan. Un molt bon disc que, tot i que són els 80, està molt ben fet.
0: Escoltem el tema Diablo, que es mereix que pugem una mica el volum.

0: Vinga, passem ara del rock clàssic a una atmosfera més fosca i urbana amb Interpol.
1: La banda d'indie rock alternatiu i underground novaiorquesa han publicat nou treball.
0: Titulat This Mirror Weighs a Ton, escoltem el tema See Out Loud.

0: Continuem amb Eddie Vedder, el cantant de Pearl Jam, que posa la seva veu al servei d'un projecte connectat amb música i oportunitats.
1: Efectivament, el projecte Guitars Over Guns, que treballa amb joves a través de l'educació artística. La música també pot empoderar i obrir portes. Escoltem un tema brutal, Better Believe.
0: No us perdeu el solo de baix elèctric.

0: Tornem cap a casa amb Remei de Calafresca i la cançó Aiguaneu i la Insurrecció.
1: Nou tema del grup, com sempre, proposta que té arrel, caràcter i una energia molt pròpia que barreja sensibilitats i surt dels camins més previsibles.

Ei, per què rondines? Si deixa'm mirar aquí al costat. Va, que la mentida, si és poliva, sempre entra gol la vall. Ets un artista, però com te n'has adonat? Va, fem una cosa, oblides tot, ens vises les mans.

0: Continuem amb Amy Winehouse i per mi una de les millors.
1: Sí, amb aquella capacitat de fer que una cançó semblés antiga i moderna al mateix temps.
0: En aquesta ocasió hem escollit el tema Mr. Magic, Through the Smoke.

0: ara ens deixem portar per una proposta més atmosfèrica, música amb un punt de foscor.
1: Sí, en Tricky, en aquest tema I Still Me There, amb la participació de Mitch Sanders.

0: Podeu escoltar la relació de tots els temes emesos aquí a Cara B, a l'Instagram Cara B Argentona.
1: Ara anem amb el nou disc de Jack White, Frozen Charlotte.
0: Jack White, que torna amb el seu blues rock cru i elèctric, l'esperit més imprevisible i visceral del rock actual.

never have nothing good to say.

0: I per acabar, un altre dels grans que ens ha deixat aquest estiu, en Glenn Hansard, que malauradament aquest agost, anant per la seva Irlanda natal, va tenir un accident de moto.
1: Recordem-lo amb el tema Revelite.
0: Els comandaments tècnics, en John Ferrés. Gràcies, company.
1: Doncs res, fins la setmana que ve, a Canavé, de Ràdio Osona.
0: Salut i fins la setmana vinent.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Una ràdio més pròxima.
3: Més pròxima.
2: Una ràdio més d'aquí.
3: Més d'aquí.
2: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
2: La que més sona, clar que sí.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar.

Cali. Que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa mentre el

és el teu cap. Tu la protagonitzes i estàs genial. Vols la teva estatueta i t'està esperant. Només has de veure que ets un diamant. Tothom té amor, tothom vol ser fort. Planta una llavor i canta una cançó. Jo admiro els ulls i ja no tenim por. El que estem buscant es diu amor. Tothom té amor.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

estat comptant les faves, ja em surt un nombre molt més petit. Que ets gelós? Un gelat. Que ets fogós? Doncs ara m'he fugat. Possessiu? Potser nou. Abusiu?

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

Ràdio Argentona. Sen 4.6.

Sona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona. DJ Juanra in session.

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra.

de la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona. Oh, no.

I Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no? Ràdio Argentona.
2: 104.6 FM.
1: Ràdio Argentona. Només èxits.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

Ràdio Argentona. Sen 4.6.

0: després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Leo XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Red Lee guanya en Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera.
1: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora de part, molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101. A l'altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
0: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el cel quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
1: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Desenes de persones passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys, veïna de la ciutat. L'acampada que pretén recordar el simbolisme del 15M l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones segons els organitzadors i 25.000 persones segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Anem a Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Bueno, que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este máster se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: A tot plegat, suma amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
1: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
0: Això mentre el PSOE negocia contrarrellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tingui endavant el Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Òscar López.
6: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda, para ponerse del lado del fondo el buitre, que es lo que está pasando.
0: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a la Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals, mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc no ha volgut donar detalls.
6: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver a la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarta ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocada Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i segons la delegació del govern espanyol hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
7: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
8: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia Salvem el Valle de los Caídos. Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
9: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
0: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge és alert.
10: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional, Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies de canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
0: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha Prat representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
12: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
0: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1 milió de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
12: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1 milió de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
0: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conforçar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ha dit a 3CAT Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
13: Tenim organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
0: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
13: Cada vegada que hi hem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, en contra nostre o que s'utilitzarà per algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la mareneta, no? Vull dir, bueno, encomaneu-vos a la mareneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
0: I de la plana cultural destaca que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana 5 minutos más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'ha endut la Conxa d'Or

0: suport. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
1: El premi de millor actriu és ex aequo en la noruega Astakama August per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong del cineasta A. Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat Duvainu, Tingues Valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
2: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio evidentemente con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Caldera, y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa la película. Sin ellos esto sería imposible.
1: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que més enllà del palmarès de la secció oficial s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar.
3: Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
4: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
1: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el premi del públic al millor film europeu.
5: El temps. Dani Ramírez.
6: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les aproximadament. Mieja pot arribar als 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar els 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avança la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira pel litoral, molta humitat, la temperatura tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica d'aixafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat, i bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la costa tala. I demà dilluns pot ploure, en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada, no ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
5: 3CAT Info. Més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleó XIV al seu pas en papa mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
7: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran Armée s'ha omplet de catòlics, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre ha baixat amb el papa mòbil pels Camps Elisis, d'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost, per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i al món ho reclama.
8: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques, només sentint la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
7: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó.

0: 14 ans.
1: Jésus révèle l'amour inconditionnel de Dieu.
2: Jésus ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
0: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
3: Els alemanys tenien finalment Múnich al davant de Colònia com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegner, ha preferit retirar ell la candidatura.
4: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Arau que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
3: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Erhard, l'advocada alemanya d'origen turc que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
5: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
6: Impulsarem
7: una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
5: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat a entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
8: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui, com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
5: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Erhard.
9: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
5: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
3: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a Tres Catinto la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Nepal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
10: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
3: Esports. Amb el Tens Gorina.
11: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
12: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
11: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça. 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaugrana Pere Romeu.
13: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
11: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
14: Personalment contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
11: El Badalona per la seva banda ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
15: 3CAT Info.
11: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
16: Més que enfadar-me, em sembla malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent. I em sembla malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
11: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra el Leima Coruña. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
17: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
11: A l'altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador Manresa, Diego Ocampo, parlant d'aquesta derrota.
18: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de 2 años. Es que la posición es cada 2 días, en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
11: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breu Gampenya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El motor George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs, aquest diumenge partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha quedat a la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
19: Òbviament, el temor serà molt més de suport, però sempre que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar de forma d'un, i m'agrada fer moltíssima il·lusió, evidentment, crec que és la carrera més millor des de passar el ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint el somni.
11: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la 1 la pista del Manzanares.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queda a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha pagat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem ja que la vinya, pot, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports que destaques, el temps volia?
1: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i a Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
0: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols crims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre amb núvols més abundants. Desenes de persones passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat als carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
2: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
3: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
2: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
4: Bueno. Que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este máster se tiene que aprobar el decreto maticario.
2: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals, mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
5: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver a la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarta ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocada Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i segons la delegació del govern espanyol hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
6: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio. En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia Salvem el Valle de los Caídos. Més coses, la Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana hi ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS9 i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
7: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En 2 anys dubto que m'hagin fet una notícia bona, i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
0: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan, enganyada pel seu entorn familiar, i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit per part dels detinguts un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat Sa i Estalvi, un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat en problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I finalment, a Caralps, al Ripollès, Els bombers han rescatat un excursionista que està lesionat al canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir dos agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que dos agents van acabar ferits lleus.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi amb participació catalana i publicat a la revista Science demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero no és un dels autors.
9: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa, i per tant podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
0: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, els Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Albalate.
10: Bon dia, sí, aquesta setmana han acabat la verema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
11: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori de que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
10: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
0: El jaciment de Boella a la Canonja celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceront, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escobà.
12: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
13: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boella, si us comparem a les societats actuals, El barranc de la Boella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apresar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
12: Cada any a les acaballes de la campanya anual d'excavació es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
14: Home, jo crec que és molt interessant, que és això, que això, que això no, que no es, que no es pari, que segueixi buscant-se.
15: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestres, no?
16: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors, vegin com va evolucionant tot, no?
12: Segons els investigadors, a la Boella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les, aproximadament. I ella pot arribar uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus. Però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avança la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogó, hi ha més humitat, hi haurà més humitat, i bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la costa pala. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
8: 3CAT Info.
0: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fondàs.
18: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer, passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danís.
19: La gent que arriba doncs, a la zona de Vall d'en Bas, Les Preses, doncs pot aparcar, pot agafar el Rumbus, o porta la Fageda, o porta Santa Pau, o l'Hort, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
18: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
19: Estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament, i perquè hem terminat a la Generalitat a demanar aquesta línia, segona línia de Rumbus. La petició està feta.
18: Denis confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
0: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Joran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
15: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Però és que a més a més podem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
0: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat.
20: La primera referència del Ball de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
21: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
20: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
0: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Maimanta, que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hyatt. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
22: Visita'm el Maimanta el cap de setmana que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
23: Maimanta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las 3 regiones de Perú efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo, aquí vienes a pasártelo bien.
22: El Maimanta doncs afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei, amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. Des de croquetes limenyes fins a ceviches, tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit en restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Maimanta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Chacras, situat a la vall agrícola de Pachacama.
24: Muchos países quieren ser como el Perú, en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo. Nuestro insumo es súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de esos ingredientes aquí a Maimanta, ¿no?
22: O Mayra Flores, del restaurant Shizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
25: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído yosas, muchos insumos peruanos para que el sabor no cambie, ¿no?
22: La festa mensual verbena del Maimanta es completa amb danses i música criolla en directe.

0: Americans Guri, no?
1: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
2: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
1: Pel que fa a la lesió d'Mbappé en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i Maisa Baja. Jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
3: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
1: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
4: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder jugar a l'equip amb tot el que necessiti.
1: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
5: 3CAT Info.
1: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
6: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
5: 3CAT Info.
1: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lema Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
7: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
1: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
8: Pero aquí no hay tiempo, esto no es preparar una posición para dentro de 2 años, es que la posición es cada 2 días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
1: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breu Empenya a les 12, Girona Murcia a les 5 i València Lleida a les 6.
5: 3CAT Info.
1: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaijan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
5: 3CAT Info.
1: A la Lliga Sobal d'Handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant, 31-41. El Barça, recordem-ho, és Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge a 2:15, partit contra el Zamalek egipci. El Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya en Kender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera.
1: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora de part, molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Coruña 101. Per altra banda, derrota del Matres a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
0: Que fa temps matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el cel quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Desenes de persones passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys, veïna de la ciutat. L'acampada que pretén recordar el simbolisme del 15M l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones segons els organitzadors i 25.000 persones segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Anem a Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçat als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Bueno, que lo que le ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: A tot plegat suma amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Agustín Duy, creu que calen solucions urgents.
1: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
0: Això mentre el PSOE negocia contra el rellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tingui endavant el Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Óscar López.
6: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
0: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals, mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Óscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc no ha volgut donar detalls.
6: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver a la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarta ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocada Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i segons la delegació del govern espanyol hi han participat 10.000 persones. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
7: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
8: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia Salvem el Valle de los Caídos. Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gravolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
9: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
0: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge és alert.
10: 3CAT Info.
0: Obrint plana internacional, Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies de canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
0: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
12: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
0: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
12: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
0: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conforçar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3CAT Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
13: Hi ha organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
0: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
13: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, en contra nostre o que s'utilitzarà per algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fer. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, com aneu-vos a la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fer.
0: I de la plana cultural destaca que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana 5 minutos más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'ha endut la Cotxa d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
15: Hello, San Sebastián, and greetings from New York.
16: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per atendre Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies.

0: Gràcies Valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
1: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Caldera, y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible.
0: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que, més enllà del palmarès de la secció oficial, s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar.
2: Y nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
3: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
0: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el premi del públic al millor film europeu.
4: El temps. Dani Ramírez.
5: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i l'est aproximadament. Viella pot arribar uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos, grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar als 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avança la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira pel litoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica d'aixafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat, i bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No descartem el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
4: 3CAT Info. Més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleu XIV al seu pas en papa mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El Pontifex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
6: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran Vermès s'ha omplet de catòlics, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre ha baixat amb el papa mòbil pels Camps Elisis, d'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost. Parlé a Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i el món ho reclama.
7: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
6: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
8: Jesús revela l'amor incondicional de Déu.
9: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
6: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
7: Els alemanys trien finalment Múnich, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el

0: Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegner, ha preferit retirar ell la candidatura.
1: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Arald que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
0: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Erald, l'advocada alemanya d'origen turc que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
2: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
3: Impulsarem
1: una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
2: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
4: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
2: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Erald.
5: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
2: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
0: La reconstrucció del Natal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3 Catinfo la presidenta de l'ONG Amics del Natal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Natal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
6: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
0: Esports. Amb el Fons Gorina.
7: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo no ha jugat 82 i Pedri, que no està titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
8: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
7: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaugrana Pere Romeu.
9: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
7: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
10: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta de seguir sumant i poder jugar a l'equip amb tot el que necessiti.
7: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
11: 3CAT Info.
7: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
12: Més que enfadar-me, em sembla malament. Em sembla malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent. I em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
7: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra el Leima Coruña. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
13: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
7: A l'altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador Manresa, Diego Ocampo, parlant d'aquesta derrota.
14: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de dos años. Es que la posición es cada dos días, en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
7: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El motor George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la setzena posició, després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga sobre el d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
15: Òbviament, el temor serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar de forma d'un. I em va agradar amb moltíssima il·lusió, evidentment, perquè és la parella més il·lusiona, més a casa del seu ciclisme, la que més m'ha enganxat, la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint un somni.
7: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la una la pista del Manzanares.
11: Són dos quarts d'una.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queda a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports que destaques, el temps dominant?
7: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i a Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
0: Pel cap al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols crims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants. Desenes de persones passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
16: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
17: I ara és moment que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçant els esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
16: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
18: Bueno, que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este máster se tiene que aprobar el decreto maticano.
16: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
19: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver a la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarto ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocada Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
20: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
21: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
22: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En dos anys dubto que m'hagin fet una notícia bona, i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
0: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan, enganyada pel seu entorn familiar, i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit, per part dels detinguts, un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Dos homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat en problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I finalment, a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat el canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir dos agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que dos agents van acabar ferits lleus.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IBESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi amb participació catalana i publicat a la revista Science demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero no és un dels autors.
1: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa, i per tant podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
0: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, els Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Aldalater.
3: Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
4: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi, i a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
3: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
0: El jaciment de Boaella A la Canonja celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceron, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escobar.
2: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
5: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apresar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
2: Cada any a les acaballes de la campanya anual d'excavació es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
6: Home, jo crec que és molt interessant, que és això, que això, que això no, que no es, que no es pari, que segueixi buscant-se.
23: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
24: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors, vegin com va evolucionant tot, no?
2: Segons els investigadors, a la Boella encara hi ha penya per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
11: El temps.
0: Dani Ramírez.
25: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i l'est aproximadament. I ella pot arribar uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos o baixa un grau o dos. Grau amunt, un grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus. Però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avança la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogó, hi ha més humitat, hi haurà més humitat, i bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim, potser, cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
11: 3CAT Info.
0: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fondàs.
26: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danís.
27: La gent que arriba doncs, a la zona de la Vall d'en Bas, a les preses doncs, pot aparcar, o
8: pot agafar el Rumbus, el porta la Fageda, el porta Santa Pau, el Bord, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
26: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
8: Estan, no estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament i perquè hem treinat a la Generalitat a demanar aquesta línia, segona línia de Rumbus. La petició està feta.
26: Donés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
0: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Joran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
23: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Però que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
0: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat.
9: La primera referència del Vall de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
10: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
9: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
0: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta, que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hayat. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
12: Visitem el Mai Manta el cap de setmana que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
13: Mai Manta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las 3 regiones de Perú efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo, aquí vienes a pasártelo bien.
12: El Mai Manta doncs afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei, amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. Des de croquetes limenyes fins a ceviches, tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit en restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Mai Manta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Chacras, situat a la vall agrícola de Pachacama.
14: Muchos países quieren ser como el Perú, en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo. Nuestro insumo es súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes, en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de esos ingredientes aquí a Maimanta, ¿no?
12: O Mayra Flores, del restaurant Xizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
7: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído gyoza, muchos insumos peruanos para que el sabor no cambie, ¿no?
12: La festa mensual Verbena del Maimanta es completa amb danses i música criolla en directe.

0: Cops.
1: Amb el Tens Gorina.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
3: Eric tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
2: Pel que fa a la lesió d'Mbappé en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al Camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maissa Baja. Jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
4: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
2: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
5: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
2: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el Camp del Depor.
6: 3CAT Info.
2: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
7: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat amb una acció negativa.
2: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
6: 3CAT Info.
2: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lema Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
8: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
2: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
9: Pero aquí no hay tiempo, esto no es preparar una posición para dentro de 2 años, es que la posición es cada 2 días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
2: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breu amb Penya a les 12, Girona Murcia a les 5 i València Lleida a les 6.
6: 3CAT Info.
2: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaijan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
6: 3CAT Info.
2: A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant, 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge a 2:15, partit contra el Zamalek egipci. El Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
6: 3CAT Info.

0: Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó 14 a París. El Papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrtret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera.
1: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Coruña 101. A l'altra banda, derrota del Matres a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
0: El que fa el temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el cel quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. La campada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçant els esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Pero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas.
1: Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto vaticano.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: A tot plegat, suma amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
5: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
0: Això mentre el PSOE negocia contra el rellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tingui endavant el Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Óscar López.
6: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda, para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
0: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a la Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Óscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
6: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarta ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i segons la delegació del govern espanyol hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
7: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
8: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia Salvem el Valle de los Caídos. Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
9: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar de la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
0: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge és alert.
10: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional, Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies de canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. però aquest que presenten no és acceptable.
0: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
10: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte. Penso.
0: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
12: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
0: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3Cat Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
13: Hi ha organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
0: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
13: Cada vegada que hi ha informació de que allò no s'utilitzarà doncs, en contra nostre o que s'utilitzarà per a algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, com aneu-vos a la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
0: I de la plana cultural destaca que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana 5 minutos más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'ha endut la Concha d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
15: Hello, San Sebastián, and greetings from New York.
16: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per atendre Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
14: El premi de millor actriu és ex aequo amb la noruega Astakama August per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong del cineasta A. Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha

0: excelente compañera Belén Cuesta, que está maravillosa la película. Sin ellos esto sería imposible.
1: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que més enllà del palmarès de la secció oficial s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar ahir.
2: Y nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
3: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
1: I finalment el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el premi del públic al millor film europeu.
4: El temps. Dani Ramírez.
5: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avança la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogó, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure, en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada, no ho descartem el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
4: 3CAT Info.
6: Més de mig milió de persones han aclamat el Papalleu XIV al seu pas en papa mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El Pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
7: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran d'Armer s'ha omplet de catòlics, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre ha baixat amb el papa mòbil pels Camps Elisis, d'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost, per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i al món ho reclama.
8: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
7: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
9: Jesús revela l'amor incondicional de Dieu.
10: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
7: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
6: Els alemanys trien finalment Múnich, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer de

0: cavalcament de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegner, ha preferit retirar ell la candidatura.
1: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Arald que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
0: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Erald, l'advocada alemanya d'origen turc que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
2: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
1: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
2: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
3: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
2: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Erald.
4: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
2: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
0: La reconstrucció del Natal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3cat.info la presidenta de l'ONG Amics del Natal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Natal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
5: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
0: Esports. Amb el Frans Gorina.
6: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes, Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes, Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
7: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
6: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça. 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaugrana Pere Romeu.
8: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
6: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
9: Personalment contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder jugar a l'equip amb tot el que necessiti.
6: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
10: 3CAT Info.
6: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
11: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent. I em sembla malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
6: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra l'Eima Corunya. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
12: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
6: A l'altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador manresà Diego Ocampo parlant d'aquesta derrota.
13: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de dos años. Es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
6: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán-Penya a les 12, Girona-Múrcia a les 5 i València-Lleida a les 6.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El motor George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la setzena posició, després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha quedat a la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
14: Òbviament, el que moro serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar la forma d'un. I és una carrera amb moltíssima il·lusió, evidentment, crec que és la carrera més il·lusiva des que s'ha de ser ciclisme, la que més m'ha enganxat, la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint el somni.
6: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la una la pista del Manzanares.
10: Són 2:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la trobada nacional infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports que destaques, Alfons Gullinan?
6: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Coruña 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i a Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
0: Pel cap al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes de l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre amb núvols més abundants. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
15: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
16: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçat als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
15: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
17: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
15: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
18: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todos tipos de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarto ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocada Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i segons la delegació del govern espanyol hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
19: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
20: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
21: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En dos anys dubto que m'hagin fet una notícia bona i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
0: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan, enganyada pel seu entorn familiar, i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i en qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit, per part dels detinguts, un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Dos homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat amb problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena i finalment a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat el canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir dos agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que dos agents van acabar ferits lleus.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A l'agost, a Catalunya s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi amb participació catalana i publicat a la revista Science demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero n'és un dels autors.
1: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa, i per tant podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
0: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, els Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Albalate.
3: Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
22: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi, i a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
3: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
0: El jaciment de Boella a la Canonja celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceront, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escobà.
23: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
24: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos,
2: una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apresar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
23: Cada any a les acaballes de la campanya anual d'excavació es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
4: Home, jo crec que és molt interessant, que és això, que no es pari, que segueixi buscant-se.
5: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
7: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors, vegin com va evolucionant tot, no?
23: Segons els investigadors, a la Boella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
19: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bossòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos. Grau amunt, un grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus. Però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avança la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogó, hi ha més humitat, hi haurà més humitat, i bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
10: 3CAT Info.
0: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fontàs.
24: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer, passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
25: La gent que arriba doncs, a la zona de la Vall d'en Bas, les preses, doncs pot aparcar, pot agafar el Rumbus, o porta la Fageda, o porta Santa Pau, o l'Hort, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
24: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
25: No estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament, i perquè hem també anat a la Generalitat a demanar aquesta línia, segona línia de Rumbus. La petició està feta.
24: Danés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
0: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Joran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
8: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Llavors, que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
0: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. Un 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. Alba Mur.
9: La primera referència del Vall de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
11: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
9: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
0: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta, que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hayat. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
12: Visitem el Mai Manta el cap de setmana que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
13: Mai Manta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las 3 regiones de Perú efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo, aquí vienes a pasártelo bien.
12: El Mai Manta doncs afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei, amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. Des de croquetes limenyes fins a ceviches, tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit en restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Mai Manta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Chacras, situat a la vall agrícola de Pachacama.
14: Muchos países quieren ser como el Perú, en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo. Nuestro insumo es súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes, en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de esos ingredientes aquí a Mai Manta, ¿no?
12: O Mayra Flores, del restaurant Shizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
26: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído gyoza, muchos insumos peruanos para que el sabor no cambie, ¿no?
12: La festa mensual verbena del Mai Manta es completa amb danses i música criolla en directe.

0: Amb el fons Gorina.
1: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
2: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
1: Pel que fa a la lesió d'Mbappé en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al Camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja. Jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
3: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
1: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
4: Personalment contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder jugar a l'equip amb tot el que necessiti.
1: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Espanyol, que visitarà el Camp del Depor.
5: 3CAT Info.
1: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
6: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
5: 3CAT Info.
1: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lima Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
7: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
1: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
8: Pero aquí no hay tiempo, esto no es preparar una posición para dentro de 2 años, es que la posición es cada 2 días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
1: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Murcia a les 5 i València Lleida a les 6.
5: 3CAT Info.
1: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
5: 3CAT Info.
1: A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant, 31-41. El Barça, recordem-ho, és Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge a 2:15, partit contra el Zamalek egipci. El Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
5: 3CAT Info. Informar.